Okay.

0: 아이들
1: 보여드릴게요.

Y a toutes.

Charba Chidi, Charba Chidi, Charba Chidi.

Yeah.

As bravas já aí, é o fanão.

sa oporto.

Monica.

0: Ai, no sé que pretens.
1: La base, ja.

0: duixa esparga, no t'has casat perquè has perdut sandra.
1: Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma. Aquesta calma.

Fer una glosa és un moment. I és un fet molt lliure.

Toda persona, pensamos tudo.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Senyores i senyors, no poden faltar. Passin i sé quin serà espectacular.

0: Bon dia.
1: Vale.
0: Bon alegria.
1: Bon dia, tota hora.
0: Bé, ara, avui m'has agafat desprevingut. Bé, avui a Llenguntapres volia xerrar-vos una mica sobre la composicionalitat de la llengua estàndard.
1: Has dit una paraula tan llarga que m'he perdut.
0: Sí, clar. M'he hagut de concentrar molt, no pensis.
2: Composicionalitat.
1: Sí. Això ho dius cada dia, o no?
0: No, però l'hauria de practicar més, però després venc aquí i m'acosta.
3: És un embarbussament
0: i a
3: tota sola.
0: No, però això, és a dir, en principi és català, és una... o l'estàndard de la llengua catalana, en principi és composicional, que vol dir que agafa trets de diferents dialectes, és a dir, que no es basa només en un dialecte, sinó que agafa coses de tots. Això, des de Menorca, moltes vegades ho posam en dubte, perquè dèiem, ostres, però si l'estàndard és barceloní, i no és així. I
3: si robam per tot.
2: Tot aquestes tandes des de el que xerren Fornells.
1: Seria una mescla interessant, no? El que se xerra Fornells durant tot l'any.
0: El que es parla a Fornells. Es parla així a Fornells.
3: És hivern, no es xerra.
2: És hivern, no es xerra.
1: És hivern, no es xerra. És hivern, d'en fora.
0: Web és forneller, no?
1: Web no.
0: Clar, això perquè cursam, perquè web és massa llarg, tu.
2: Web és massa llarg.
0: No, a veure, o sigui, és exactament igual si xerram, si en tot el que us estic intentant dir, vull dir que és exactament igual xerrar d'una ensalada de lletuga que d'una amanida d'enciam, d'acord? Totes les paraules que dic són correctes, són en els diccionaris, tema és que sí que és recomanable que no mesclem, especialment en segons quins contextos més formals, d'acord? Però és a dir, una ensalada de lletuga és perfectament correcta i perfecta. No fa falta que m'ho neguem a la manida d'enciam, d'acord?
2: És molt saludable.
0: I sí, no, avui duc a més, duc uns quants de...
3: Per les gallines.
0: Duc unes quantes coses saludables avui, perquè jo la paraula que més m'encanta per diversitat de l'estàndard, perquè, clar, totes les paraules que us diré ara són totes en el diccionari i en aquest cas, ara, per exemple, hi ha 6 maneres de dir tomàtic en el diccionari, d'acord? És a dir, l'entrada principal seria
2: ai.
0: Tomàquet. Però també tenim tomaca.
2: Tomaca.
0: Tomata. Tomàtec. Tomàtic. I tomàtiga.
2: Tomàtiga, adéu, quina tomàtiga.
0: Clar.
2: Com el club suportes de lo del tomàtic, jo pensava, allò s'ha de ser una conya per qualcú, però aquí no em vos arriba, perquè clar, tomàtic és lo...
0: Clar, aquestes formes són totes...
2: Tomàtic és automàtic, tomàtquet,
0: clar,
2: automàtic.
0: Era un tomàquet.
1: A Mercadales diu automàtic.
2: Exacte, millor també. Però a Barcelona ho fan TV3, no? D'automàtic, d'automàquet.
0: No.
2: No, jo pensava mai en això, no pensava res.
4: Hòstia,
2: només pensava un poc.
1: Com és que li d'automàtic?
0: Per això, per automàtic. Automàtic. Perquè era un contestador automàtic.
2: Clar, vols?
0: Que era un tomàquet. Que era un tomàquet automàtic.
4: Hòstia, és que veus les conspiracions.
1: I ells sabien que aquí ho dèiem tomàtic, nosaltres?
0: No, però de tant en tant vaig descobrir gent que quan ho va cebre se li van creuar a mi el cable.
2: És que això em va passar això. No, era un tomàtic. Tomàtic, el supertres, que boig.
1: Nosaltres menjant tomàtic tot s'estiu.
0: I tot i així no hi ha totes les formes que se diuen, perquè, per exemple, a l'Alguer diuen pomata.
2: Pomata.
0: Sí, en vez de tomata diuen pomata. O a zones de Mallorca, que xerren de domàtiga.
1: Domàtiga.
0: Domàtiga.
1: Do o du, eh?
0: O du, exacte.
1: Cada un diu com vol.
0: Exacte. Però sí, tenim 6 formes normatives de xerrar de tomàtic. Igualment, per exemple, per dir bastanaga tenim 4 formes que són normatives, que són pastanaga, bastanaga, carrota o safanòria.
1: Safanòria a València, no?
0: Exactament.
1: Alacant, pot ser, no?
2: Que bona.
4: Carrota, sí.
0: Pel sud, exacte.
1: Alacant, és a dir... Preia, Cosentaina i coses d'aquestes.
0: Bé, al sud empren Safanòria, exacte, ja tocant a Múrcia. De fet, al Carxe, la zona murciana, fan servir Safanòria, d'acord? En canvi, Carrota és d'influència més francesa i sempre ja més cap al nord, d'acord? A Perpinyà i qualque petita zona ja de la Catalunya sud, no? Que també... Que
2: la
0: també
2: carota, la carota.
0: Carota. Carota. Carota. Clar, penseu que Perpinyà la R no la fan com nosaltres, la fan G.
4: Aquesta l'hauríem d'adoptar, no?
0: Carota.
2: Sí, ja està, ja t'estàs tardant.
0: D'acord. També tenim quatre formes per xerrar de patates, d'acord? Tenim patates, tenim pataques, tenim trumfes i tenim creïlles.
2: Quina gràcia.
0: D'acord, la mateixa paraula, tenim quatre formes, totes són normatives, totes, però clar, no mesclem, no me poseu sa de Perpinyà, sa de València, sa nostra, no fem batibulls, però qualsevol de les quatre formes són perfectament correctes, d'acord? Nosaltres, amb un perfecte maonès, diríem tomàtic, diríem bastanaga i diríem patates, d'acord? Uh-huh. Igualment us passa quatre formes més amb espada moldo, d'acord? Mal. També la geminada no és correcta.
1: Mallo.
0: Mallo amb la geminada no.
1: Mallo.
0: Però en mot la, mot ia, mot lu i mot iu sí que sonen al diccionari.
2: Mot lu.
0: Mot, amb bo final, eh? Uh-huh. Amb bo final. Mot lu i mot iu. D'acord? Wow. Igual que també tenim batla amb TL o TL, no? Dues L's.
2: Es batla.
0: Es batla, tant, però això segurament aquí a Menorca dubtant bastant de si escriure batla amb TL o dues L's després, eh?
1: Sí, això hi he pensat qualque vegada, jo.
0: Idò, pots triar perquè tot està permès.
1: Quina és la que més t'agrada, tu, de les dues?
0: Jo som més partidari de dues L's. Però darrerament t'ho estic veient més escrit amb una. Uh-huh. D'acord? Així que tal vegada...
4: Es balla
0: no
4: sempre en dues.
0: Tampoc fa falta insistir molt. O sigui. Okay.
4: Es balla sempre en dues L's.
0: Sempre en dues L's.
4: Per importància.
0: No, com més n'hi posis,
2: com més... Com més L's, millor.
1: Com més L's,
0: si,
1: més importants.
0: Si es balla, com més n'hi posis...
1: Això m'ho va quedar clar al capítol anterior, que com més L's, més important.
0: Mira, també tenim... clar... Nosaltres moltes vegades deim pato, i dius pato, pato no és en el diccionari, d'acord? Però en canvi aquí sempre havíem fet ànades, d'acord? Mm-hmm. I ànada, ànera, ànec i ànet també són en el diccionari, d'acord? Ah. És a dir, només n'hem d'evitar una, pato. Pato. Totes les altres són bones.
4: Pato aventures.
0: D'acord?
1: I Paco? Sí, no? Paco, sí.
0: Paco, sí.
1: Pato, Paco.
0: Paco.
2: Pac.
0: Paco,
2: opac.
0: Paco, que xisco, també.
2: Xisco.
0: I xec.
1: I xec. Xec.
4: No, Paco, era mon pare.
2: A tu era Paco. Paquillo.
1: Des de partir d'ara ets en Paco.
4: En Paco.
1: En Paco de la ràdio.
2: Paco de Ràdio Far.
0: Però bé, després, com sabeu, com us dic, pato, també, no és només a Menorca que deim bastant pato, també és País Valencià, majoritàriament també ho fan servir. A la Catalunya Nord, en canvi, la forma no normativa que fan servir és canard. També per influència del francès. D'acord?
1: Que influenciables. Jo trobo que el d'Anner ho hem de recuperar. Eh?
0: Sí, jo crec que sí.
1: És molt polit.
0: Jo em record molt una vegada que la meva germana li deia a la neboda quan era petita, mira, pato, i dic, ostres, di Diana. I la meva germana m'ha dit, no, que nosaltres sempre hem dit pato. I va aparèixer sàvia i diu, no, nosaltres sempre havíem dit Anneres.
1: I... Això és una lliçó de vida.
2: Toma.
0: Sí, sí, això jo me va a marcar. Jo
2: quina
0: bella escena. I...
2: Què passa?
0: I qui diu aquestes coses diu moltes altres. Com sabeu, nosaltres deim fiet i ho escrivim en dues L's també, fillet, eh? Però també, a part de fiet, també és correcte dir nen, dir nin, dir boix, dir xic, dir xiquet i dir infant. D'acord? I totes són perfectament correctes, normatives, estàndard i totes les etiquetes que hi vulgueu posar. El mateix mos passa...
1: L'infant va bé perquè així no la cagues.
0: Ets l'única que no té doble forma, de forma per masculí i per femení, i per tant t'agrada bastant perquè si no has de distingir
1: de molt...
0: els infants i les infantes. I sí, clar, claro. Aquí te venen Sofies i...
2: Movides.
0: I companyia, i Helenes, eh? I bé, no, això, també tenim el capvespre, que tant és capvespre com és tarda, com és vesprada, com és hora baixa. Igualment, el matí que no és el mateix, el capvespre que és fosquet.
1: De totes maneres, bon dia. Tot el dia.
0: Bon dia, tot el dia.
2: No sé per què preu aquestes paraules.
0: Això ja ho hem après bon en altres programes. Tot el dia, bon dia.
2: Per el sí, que vespre i vespre i hora baixa, hi ha una normativa o cada un fa el que vol?
0: Tarda, vesprada, hora baixa, capvespre, és el mateix.
2: Ja.
0: El tema és...
2: Fosquet?
0: Quan comença a fer-se fosc. Si
2: I
0: comença
2: vespre?
0: A fer-se fosc, es vespre... Ostres, es vespre me sembla que és a partir de les 8. Però aquí me...
2: A partir de les 8? Però fosquet. Si estiu, a partir de les 7?
1: No diguis hores, no diguis hores, perquè les hores avui en dia... I ja. Ara quan mos canviïn l'hora ja... Serà
2: que
1: quan...
2: l'han canviat el mes passat, eh?
1: Sí, però quan m'ho la deixen...
0: Quan m'ho la tornin a canviar, veuràs.
1: M'ho la deixen fixa, ja no m'ho la tocaran més i m'ho faran un quadro, ja veuràs. I no seràs quadro d'anar a Mercè Morató, no. Serà un altre quadro.
0: Però bé, igualment, això, que a vegades sembla que per escriure en menorquí hem d'escriure amb l'article salat i no tenim mil maneres d'escriure en menorquí sense fer servir l'article salat, que és l'única cosa que sí que en un context formal no hauríem d'emprar. Per exemple, tenim usar, utilitzar, que ho emprem molt, i en canvi emprar, fer servir, són exactament normatius i no ho emprem gairebé mai, no? O treballar i fer feina, que també podríem dir que són sinònims dialectals, no? Per tant, podem tirar les formes que ens són més properes, que no hi ha absolutament cap problema i no fa falta passar...
4: Clar que sí.
2: Són complexes, clar que sí.
1: Clar que sí. Gràcies, Cisse. Venga. Per fer-m'ho xerrar millor. No parlar, sinó xerrar millor.
2: Xerrar.
0: O ratllar. Bueno,
1: o ratllar.
0: Que parlar, sàvia meva també ho deia.
2: Parlar.
0: Parlar,
1: bueno, però així,
0: és per coses importants.
1: A veure, si avui dubtant, ara... si dubtant Ànnera, no me facis dubtar parlar. Vinga, tu, fil de setmana aquí.
5: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: I ara sí que sí, fetes aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre sa memòria. Sa memòria, aquesta facultat humana de recuperar informació que m'ha emmagatzemat, aquesta capacitat de retornar experiències del passat per reviure moments, persones, paraules... Què passa quan decidim confiar els nostres pensaments o vivències en el paper i el boli, a un diari? Per què triomfa tant, avui en dia, la literatura d'això? I, per altra banda, quin paper hi juga l'escriptura de records a la memòria col·lectiva? Quins gèneres inclou? I quins són els nostres referents en aquest món? En definitiva, avui ens centrem en la literatura del jo.
1: Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Cercar culpables fàcils per identificar-los com l'origen dels problemes que patim és una pràctica molt antiga, que encara exercim de manera habitual en els temps que corren. Desconfiar de les respostes senzilles als problemes complexos sol ser recomanable per evitar manipulacions, però sobretot per evitar pèrdues de temps i d'energia.
1: Època de muda. Capítol 50. Desviaments expiatoris.

0: Ja algunes comunitats antigues empraven una figura on es poguessin abocar els prejudicis, les frustracions o les pors col·lectives. A l'Orient Mitjà agafaven un exemplar de cabra mascle, un boc, i després dels corresponents conjurs l'abandonaven enmig del desert, perquè aquell pobre i innocent i indefens animal purifiqués amb el seu sofriment fins la mort els mals que aquells humans havien decidit carregar-li a l'esquena. Aquest símil de catarsi col·lectiva també s'aplica, com és ben sabut, no només sobre animals, quantes òlives precioses no han caigut víctimes de tirs perquè donaven mala sort, sinó sobre altres humans, amb un ventall enorme de potencials destinataris. A Menorca patim un encariment brutal dels habitatges, un problema que també es dona a grans ciutats i a altres zones de costa. De qui és la culpa?
1: Está bien, todos conocéis el procedimiento. Cuando digan vuestro nombre, dad un paso al frente y repetid la frase que os han dado, ¿entendido? Número uno, un paso al frente.
0: Combinar amb titulars de turisme de motxilla o d'una invasió de caravanes, que se sol associar a turisme de baix poder adquisitiu, amb l'increment dels vols en jet privat o la presència de megaiots de megarics. Aquí cal assenyalar.
1: Número dos, un paso al frente.
0: S'està donant un constant canvi de propietats en casats del sòl rústic, que inclouen també modificacions en la gestió agrària de les finques. Per què es venen? Per què es compren? Tot junt mostra una amalgama de problemàtiques, de diferents nivells de dificultat, i si de veritat es vol abordar, cal passar del titular fàcil al busseig dins la mixtura. I aquí es troben matisos que agafen importància. Hi ha propietaris menorquins que tota la vida han intentat especular amb el seu territori. Ens podem consolar amb allò tan suat de «són especuladors, però són els nostres especuladors». Hi ha nous propietaris, forans i estrangers que mostren un compromís molt més alt amb l'ús racional dels recursos, la viabilitat agrària respectuosa i la conservació de l'illa. També n'hi ha, de fora o no, que compren i venen, o fan lloguer turístic sistemàtic i no declarat, acumulen diners i els envien a paradisos fiscals. La diferència no rau en el llinatge, sinó en el comportament.
2: Dentro de cada hombre existe una lucha entre el bien y el mal que no puede resolverse.
3: ¡Soy el Homer Malou! ¡Soy el Homer Malou!
0: Hi ha qui diu que Menorca creix el volum de moviments de jets privats perquè tenim galeries d'art o perquè som reserva de biosfera. Com si haguem de pagar una penitència per haver conservat l'illa. El 2022, a Menorca es van registrar unes 2.000 operacions d'aquesta aviació de luxe a Menorca, mentre que a Eivissa van ser 15.300, sense ser reserva ni tenir galeries de referència. No descartem que la desigualtat en el repartiment dels guanys, que ja fa molts anys que s'agreuja, estigui creant més rics, també més pobres, que conquereixen noves terres. O que el nostre entorn geopolític sigui més favorable que, per exemple, l'inestable nord d'Àfrica, on residia una part dels que ara venen aquí. Ens podem conhortar tal vegada d'un millor gust dels nostres rics. Aquí venen sense que haguem apostat per una oferta de casinos, discoteques ni cases de cites. El turisme de caravana ha crescut especialment des de la Covid, però també hi ha molt de vehicle gran que funciona com a habitatge a gent local i especialment de treballadors de temporada, degut al preu inflat de les residències habituals.

0: Amb tot, l'esport nacional és donar la culpa als polítics. Són el nostre boc expiatori actual. Per algunes ideologies ja va bé aquesta tendència perquè ajuda a carregar-se l'estament públic, que és un dels objectius per avançar en privatitzacions, desregulacions i campi qui pugui. Cercar tercers per abocar-los les culpes sol combinar bé amb trobar excuses per no assumir cap compromís personal. Si hi ha jets privats, jo per què he d'estalviar combustible? Si hi ha jardins amb gespa, per què he de tenir cura de l'aigua?
1: No irás a dejarle morir así, ¿verdad?
2: Mi ángel te la guarda.
3: No hagas caso al santurrón. Intenta arrastrarte por el sendero de la virtud. Yo te conduciré por el camino que mola.
1: Vete al infierno.
3: Piérdate en el cielo.
1: Tú
3: infinito.
0: La massa turística és certament gran i concentrada en els mesos d'estiu. Però ens oblidem sovint que la població resident s'ha duplicat en els darrers 50 anys i hi som durant 12 mesos. La nostra actitud suma molt.
4: La consciència. No dejes que te diga lo que debes hacer esa pequeña guafiestas.
2: Homer, lo que acabas de decir es espantoso.
4: Oh, cállate ya.
2: Sí, señor.
0: Bona part dels problemes que tenim es poden mitigar amb regulacions, que d'altres països gens bolivarians controlen sense complexes. El compromís d'una part significativa de la població resident, en termes personals i en la gestió col·lectiva, és clau per poder redirigir el futur immediat.
5: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: My darling, jo no em puc dur més d'internet. Necessito tocar-te, sentir-te, olorar-te. Jo no aguantaré fins l'estiu que ve, eh? Ja venc, ara venc. Fem un forat que venc, venc cap a casa teva. Estarem very good.
1: Si em treus els dos ulls i analitzes els nervis, veuràs que estan plens de dies amb tu. Agafes els pulmons i

domani. Quantes coses et diria i no sé què tenc que dir. Ai, Toni, ja fa temps que te'n vas anar, nosaltres som encara aquí.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: No son horas.
1: Ta ta ta.
0: Ta ta ta. Nueva temporada.
1: De No son horas.
0: No son horas. Ama avestruces.
1: Y avestruces.
0: Avestruces.
1: Ya está,
2: recuperamos.
0: Porque sí, la verdad, lo hacemos nosotros. Tot fet a casa. I sortim a la terrassa.
1: Sí.
0: Ens quedarem aquí de peu, així com amb els cables molt llargs. Però ben enganxats a la gravadora. Així, cosa
1: fa,
0: que no...
1: fa més ràdio, això.
0: Fa més ràdio.
1: O fa més ràbia.
0: La ràbia.
1: La ràbia.
0: Avui parlarem de la ràbia.
1: Ahí va, gran.
0: El diccionari Pompeu Fabra defineix la ràbia com turbament de l'ànim irritat, violentament enutjat, tremolar de ràbia.
3: No són hores, un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

tantes mànecs, entrenaments, milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade. Jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, sonables, i esteu accent poesia.

vides en tu en aquest paradís. Els teus crits, els meus llit, els llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un joc mangronj i no puc sortir. Cosi l'hepatí cops provoca tant de l'ero. Encara

0: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.
1: Burguejades!
2: Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
3: Romania i Hongria.
4: I rimen.
2: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
4: Uau.
2: D'acord?
3: És a dir, que fan Sao do Porto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
2: Exacte, pronunciant bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria.
4: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones... Què passa? Vols dir-me el mòbil tot el dia? Jo estic pensant en aquestes coses.
3: Això m'agraden les paraules esdrújoles.
2: Les os que quan tornen, que quan són àtones se pronuncien u. En català oriental. A vegades jo m'ho perd.
3: En Pedro es llega al matí i pensa quan les os àtones...
4: Pensa un poc en sis, eh? I posen les os àtones.
1: Porquejades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Mesto da mamãe sacral e as ocas são para o senhor. Ando chorando a mostrar esse mato por todas as veinas. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Mira, Llentrisca.
2: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
1: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.
3: Amb el nombre 10 i per tots vosaltres, estem...

0: 1.141 quilòmetres és la distància que hi ha entre Tànger i Tarragona, o entre Tarragona i Tànger. En Karim Kourou va néixer l'any 2000 a Tarragona, fill d'immigrants marroquins arrelats a Catalunya. Tot i així, manté el vincle amb el país d'origen, donat que hi torna un cop l'any. Ens visita avui a Gris Mig i ens interessa preguntar-li sobre si es sent d'un lloc o de l'altre, de tots dos alhora o de caps dels dos. Benvingut, Karim.
1: Moltes gràcies.
2: Què tal, com ha anat aquest aterrament a Menorca? Que...
1: Està sent molt guai, la veritat. Definitivament, mai havia estat a una illa.
2: Uau!
1: Sí, se m'han ajuntat, aquesta setmana se m'han ajuntat el... He estat a Tenerife per una expo també, i ara també estic aquí. Llavors estic explorant el concepte d'ella, m'està xocant bastant, m'agrada.
0: Doncs, Karim, vas néixer a Tarragona, ets català, et sents marroquí també, però...
1: És una pregunta difícil. És a dir, quan neixes a un terreny que no compleix... O sigui, que no és que no compleixi, sinó que és diferent a la teva cultura familiar, mm-hmm. et genera aquest xoc, i un fa que es pregunti d'on és, o sigui, es dificulta la generació d'una identitat. Llavors, jo durant molts anys he estat evitant l'etiqueta marroquí, fins que vaig començar la meva carrera més artística i tal, on em vaig començar a plantejar d'on soc, realment.
2: Vas al Marroc molt sovint? Abans hem dit un cop a l'any, no sé si és real aquesta xifra, i com te sents quan vas al Marroc? Te resulta fàcil integrar-te? Notes algunes diferències culturals entre tu i els altres o no?
1: Vaig un cop l'any, això sí que és cert, sí, perquè és visita familiar obligada, perquè al final, no vulguis o no, la majoria de la meva família està allà, i si podem mantindre una mica de vincle, doncs quasi que millor. I per altra banda, la manera en la que em sento allà és com que sempre soc de fora. És a dir, o sigui, passa una cosa que quan ets fill d'emigrants és que sempre ets l'altre. O sigui, jo a Espanya soc el marroquí i al Marroc soc l'espanyol, saps? Perquè hi ha un... O sigui, no acabes de ser 100% mai res del tot. Llavors, quan estic allà, se'm nota molt, quan parlo àrab i tal, se'm nota l'accent, se'm nota que falta vocabulari... O sigui, jo sempre dic que tinc un nivell d'Erija, que és l'àrab d'allà, del Marroc concretament, que d'un nen de 13 anys. Vull dir, puc mantindre una conversa i puc entendre-ho i tal, però a l'hora de fer expressions més complexes se'm nota molt. I sí, m'han calat molt ràpid.
0: A mi em passa al Brasil també, que... Sí. Amb una conversa, en el primer moment ja se n'adonen que no soc, o sigui, que no visc a Brasil, sobretot per l'argot, no?
1: Claro.
0: Perquè és un llenguatge molt callejero,
1: sí,
0: també.
1: Sí, exacte. A mi sembla un munt. De fet, sempre explico que no sé insultar en àrab.
0: Clar, per exemple, sí.
1: A mi al col·le m'ho preguntaven de si, quin, ja, com deia, com traduir paraulotes i coses així, i no era capaç, no tinc ni idea. Hi ha un moment molt interessant quan baixes en cotxe i és quan... de sobte comences a sentir interferències de la ràdio i aquestes interferències són de programes del Marroc. Arriba un moment que arribes al sud d'Espanya i comences a sentir els programes del Marroc de tant en tant interferits entre els 40 principals i coses així. I és molt interessant perquè és com que vas entrant a poc a poc en aquest nou univers, saps? I això m'agrada molt i trobo que si no hi hagués aquest trajecte no podria experimentar això. He anat al Marroc amb avió i no és el mateix, saps? Perquè vas explorant tot tipus de paisatges fins a arribar al... Perquè el Marroc, Tànger i Tarragona són paisatges diferents. I a poc a poc veus com elements al teu voltant van canviant.
0: Progressivament.
1: Ah, exacte. I això és molt interessant. I aquí entra en un joc també el tema de les senyals. Les senyals són una cosa que em fascinen. Perquè hi ha una foto que a mi m'agrada molt, diria que és la més important del projecte, que és la de la senyal que posa el Algeciras.
0: Sí.
1: Vale. Aquesta senyal per mi significa molt perquè és com... És la senyal que sempre he vist al llarg de la meva vida que indica el moment en el que tu estàs entrant al Marroc, diguem. Perquè ara, el fet migratori, el fet d'aquest trajecte... O sigui, això és una prova de que aquest trajecte no pot passar desapercebut. O sigui, passen tantes persones que fins i tot el propi estat ha de senyalitzar en àrab perquè hi ha gent que no sap llegir en espanyol.
0: Clar, saps? Perquè està Algeciras en castellà i a sota en àrab.
1: Algeciras en àrab. I això és molt guai, tio. La veritat és que sí, trobo que és molt important.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Estem aquí a la sala multifuncional dels Mercadals, Menorca Dog Fest, i davant nosaltres tenim en Isabel Andrés Portí i en Cristian Pons, i un poc venen a presentar la darrera pel·lícula d'en Isabel, La fibra sensible, que es projecta dimarts, si no m'equivoc. Sí, perdona, s'atregarà. I en aquest cas, a part de ser directora, en Cristian Pons, que és el director del festival, també és coproductor de la pel·lícula. Per tant, té tot el sentit que aquesta pel·lícula es vegi aquí, i és la primera vegada que es projecta a Menorca, i res, mos agradaria que mos expliquéssiu un poc d'on neix aquest projecte, primer de tot, i un poc com va ser la col·laboració amb Esfar, que és una productora menorquina que esperem que tingui molts altres projectes per davant, però aquest és el seu darrer, i mos agradaria saber com va néixer aquesta col·laboració també.
1: Bueno, doncs això parteix d'una experiència personal, d'una vivència personal dolorosa, i de l'anhel de transformar diguéssim una emoció negativa en quelcom més positiu, no? Parteix de que el meu pare es va posar malalt perquè, bueno, a través de la... gràcies a l'amiant, no gràcies, o per desgràcia. I aleshores vaig decidir... Bueno, vam començar a investigar sobre el tema i ens vam adonar que no era una qüestió familiar privada, sinó que era un tema que afectava moltíssima gent. I vaig decidir fer un documental, el que passa que, bueno, d'entrada... és un tema una mica incòmode, no és fàcil... seduir amb aquesta història, i vaig començar amb una productora de Catalunya, però certament com que el punt de partida és la història familiar i la meva família va decidir venir a viure a Menorca fa uns 25 anys, doncs hi ha una part que implica a Menorca, i és aquí on entra a produccions d'Esfar, no? I en el moment de buscar un company de viatge a nivell de producció aquí, jo, bueno, vaig tenir clar, vaig de les productores que hi havia a Menorca, m'agradava la feina que feien d'Esfar, i els hi vam proposar.
0: Que guai. És que a Menorca hi ha molt poques productores, i no n'hi ha gaires que tinguin una mirada cap a aquest tipus de projectes, no? Documental creatiu, d'autor, i Esfar, a part de muntar aquest festival, també produir.
2: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: donat una nova volta sencera al calendari que ens serveix d'orientació temporal, sorgeixen els balanços d'allò fet i els desitjos per omplir la nova agenda. Hora de compaginar voluntats personals i concerniments col·lectius, recerques per a una vivència gratificant i un entorn acollidor.
1: Època de muda. Capítol 23. Retrobada.
0: Coincidint amb les setmanes pròximes al dia més curt de l'any, han arribat de l'illa les titines o titetes de cua llarga, uns ocells preciosos que baixen en migració des del nord que ara gela. N'hi ha de blanques i negres i també de grogues. Acostumen a anar caminant pel terra i fer vols curts. És freqüent veure-les pels carrers del poble o per damunt les carreteres, tot i que no són dels animals que engreixen les estadístiques de mortalitat per atropellament. Saben de fugir a temps els vehicles. A les hores de sol, acostumen a anar en solitari, a la recerca d'insectes. A primera vista, se diria que són animals poc gregaris, però això canvia radicalment quan declina el capvespre. Llavors, es reuneixen per centenars. La manera com aconsegueixen convocar-se a un mateix punt després d'haver arribat a l'illa per separat i passar el dia disseminats és un misteri. Sovint dormen a indrets urbans. Arriben des de tots els punts cardinals cap a un mateix arbre i tothom s'hi va acomodant. Ho fan perquè saben que passar el vespre és un moment delicat. Tancar els ulls i adormir-se en un món on els depredadors cerquen menjar és un repte diari. I estar junts els ajuda. L'efecte del grup millora la capacitat de vigilància front als que tenen intencions inquietants. Fer vida pròpia no és idò per res incompatible amb ajuntar-se amb d'altres per buscar beneficis comuns. De fet, la necessitat de prestar atenció als redols socials i ambientals és cada vegada més urgent. A nivell individual, hi ha coses que no semblen abastables, però quan es treballa en grup, la potència es multiplica. Ajuntant-se amb altres mans i altres caps, es pot ajudar de manera significativa. Els voluntariats ambientals aconsegueixen transformar zones i resoldre problemes importants, de vegades amb un sol matí de feina. Destapar torrents embussats, recuperar la vegetació de ribera per dificultar l'expansió de plantes exòtiques, esporgar buscarrons per convertir-los en zones d'ombra per al bestiar, alliberar canalitzacions de recollida d'aigua d'antics aljubs, habilitar basses per al bestiar i els amfibis, sembrar plantes en flor per ajudar els controladors naturals de plagues, ajudar a la producció de cultius resilients... Hi ha tantes coses que es poden fer per millorar la nostra illa i donar una mà. A Menorca hi ha molts projectes que busquen una nova economia, que no sigui només extractiva, sinó també reparadora. Adquirir criteris per saber diferenciar la realitat de les aparences forma part de l'enriquiment cultural mentre es fa camí. Les titines van cantant quan volen cap a la retrobada. Un reclam agut i curt que fa que el cel s'ompli de vida. Cada fosquet hi ha reunió al gran arbre. A saber les informacions que s'intercanvien, en el xivarri s'hi endevina l'alegria. El món no és un quadre naïf de colors plans. S'ha de conviure amb vicissituds. Però en grup són més passadores. I, de vegades, es troba la força per erradicar-les.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: cap aquí. Si em vols animar a la vida, vine cap aquí, sí, sí.
1: Bon dia.
0: A veure, primer de tot, com li hem de dir a en Pedro quan defenses la seva pertenença a mitjorn?
1: Mitjornalitat, no?
2: Mitjornalitat.
1: Mitjornisme.
2: Mitjornisme.
0: Mitjornalitat.
2: No m'agrada.
1: En dièresi.
0: En dièresi, aquí no hi ha.
2: La mitjorn s'ha posat.
1: A qualcuna, de cercar en qualcuna.
0: Només n'hi ha una.
1: No, n'hi ha dues. Mitjornalitat. N'hi ha dues, la segona.
0: Ah, sí, la segona, no.
1: La segona.
0: La segona, no.
1: Sí,
2: bueno, pues ja miraré, vam tastar els ossos de Sant Esteve. Saps quin és el meu...
3: Sant preferit?
2: No, la meva relíquia preferida. No? Òbviament el Sant Propuci. Existeix. I si agafes tots els trossos de Sant Propuci que hi ha pel món, pots fer un llençol per un llit de matrimoni. Vull dir,
3: hòstia!
2: Bueno, és fi de Déu, tenia una xorra increïble. Però bueno, ja està, aquí, fins aquí la meva aportació.
3: Anava a fer un xiste.
2: Digues,
3: no,
0: bueno, digues-li com es diu xiste.
2: Un xistat.
0: Va, com us expliques avui?
1: Avui entram, clar, cap a final, principis d'any, sempre valoram tot el que ha passat, no? I això vol dir que de setembre fins a Carnaval és bona època per fer els 10 millors tals de 2024.
2: Correcte.
1: O tots els que s'han mort el 2024.
0: Començar col·leccionismes.
1: Exacte.
0: I coses d'aquestes.
1: Exacte.
0: Col·leccionar.
1: I avui farem un repàs del 24, però no el farem de mort, sinó que nosaltres, que som positius, veurem les paraules que han entrat noves en aquest diccionari normatiu del català, d'acord? Des de l'Institut d'Estudis Catalans.
2: Vamos.
1: Perquè abans, antigament, es feia un diccionari, durava anys i panys, no? I ara, des de que hi ha les coses aquestes d'internet, que per cert internet és una de les paraules noves que ha entrat aquest 2024.
2: En sèrio?
1: Han tardat 30 anys, sí, sí. Per això, en general, si us hi fixàveu...
0: Com han d'acabar la carretera en dos anys?
1: Us solien escriure amb majúscules.
2: Com sou.
0: O sigui, paciència, a poc a poc.
1: Clar, però en general institució de l'Institut d'Estudis Catalans ha estat sempre bastant conservadora, bastant carca, sempre ha anat bastant endarrerida, no? I ara sembla que han canviat una mica les tornes, s'estan posant al dia moltes coses, s'estan actualitzant amb moltes altres, i comença a posar aquesta cosa interessant. Passa que, clar, aquest 24 s'han publicat canvis en el diccionari dues vegades, tant de juny com ara a finals de novembre.
3: I Va per tandes.
1: Clar, això, si és corrector, realment és una putada, perquè, clar, és a dir, coses que estaves corregint, no, s'ho han de canviar, no es pot dir... Ara sí que es pot dir. I clar, has d'estar constantment actualitzat i al dia.
2: I si volies escriure internet tantes...
1: El què?
2: Si el 2020 et volies escriure internet, volies posar entre cometes?
1: A veure...
2: Interxarxa.
1: Escriure s'escrivia, clar, de fet, el diccionari, al final el que fa és posar-se al dia amb els usos que ja existeixen. Uh-huh. És a dir, no s'inventen les coses d'una manera per l'altra. Les coses se fan servir i a mesura que es fan servir els van adaptant o adoptant. En aquest cas d'internet, normalment s'escrivia amb majúscula.
2: Ah,
1: perquè com que va començar com una xarxa privada, no sé què, s'escrivia en majúscula.
2: Okay.
1: Si mirau documents de fins ara, en general, tots els que han passat per correcció, en general, bon i tots, estaven amb internet en majúscula.
2: Gràcies.
1: D'acord? Però ara ja no fa falta, ja no mos fem els revolucionaris, s'ho posava en minúscula, ja és en el diccionari, des d'enguany. D'acord? Hi ha paraules com internet que s'incorporen de nou, també com datàfon, d'acord? També s'ha incorporat enguany.
2: Datàfon?
1: Datàfon, sí,
2: no,
1: sí.
2: És,
1: o sigui, el que no tenen els autobusos públics de Menorca. Quan m'ho facin pagar, veuràs...
2: Ja, tio, veuràs salta i vaig a fer bus.
1: El drama que serà això.
2: Salta i vaig a fer bus, estic un poc.
3: En negre, no, el bus? Sempre.
2: Sempre em ve.
1: Sí.
2: I se'm fica estic en diu, ve, si ja està.
0: És increïble.
2: Es va?
0: Sí, me sembla increïble.
1: Jo també. És que avui he agafat un autobús i dur a targeta d'autobús, però he pensat, he vist el cartellet de prohibit pagar amb targeta i he pensat, ostres, quin drama, quin desastre, com se pot estar tan antiquat en sa de guiris que hi ha durant l'estiu que deuen anar pagant targeta,
2: que no deuen tenir
1: ni euros els guiris, deuen venir lliures.
0: Jo crec que és un acord amb els taxistes. que sí que tenen datàfon.
2: Ostres!
4: O sigui, aquí o sigui, confabulacions, és que vulguis. Pues no, sí, sé, sí. Jo, no sé, és molt raro, és molt raro.
1: M'agrada aquesta teoria.
4: Bona teoria.
2: Ja, ja
4: demà ho escampant per un bar de mo i aclarir.
2: Ja està, va. A l'infanta i ho aclarim.
1: Però bé, tornant en el tema, tenim paraules que entren de nou, com datàfon, com internet, i tenim paraules que canvien lleugerament la definició, en molts casos empesos pels nous temps, com per exemple gendre i nora, que ara, per exemple, han canviat la definició. Nora, per exemple, posa muller del fill i ja han afegit o de la filla.
2: Molt bé.
1: Clar, és a dir, com eren bastant carques, a més, semblava que no podies en definicions, no es podien tenir fills fora de matrimoni, per exemple. Clar, això també són coses que han anat canviant, ara, de fill, també.
2: Ja.
1: D'acord? O company, també han afegit que company, un significat nou, és parella sentimental. No? I s'estan posant un poc les piles en aquest sentit. Després també hi ha altres paraules que el que canvien és la manera de funcionar, com telefonar o trucar, que fins ara només està acceptat com a intransitiu i ara està acceptat tant com a intransitiu com transitiu. Això vol dir que fins ara era telefona-li i ara tant pots dir telefona-li com telefonela. D'acord?
2: No entenc res del que dius. Serà que és molt de matí?
1: No.
0: Ostres, això reduirà molt les faltes.
1: Clar, jo me quedaré sense feina entre ChatGPT i això. Això...
2: Ara que ja ningú telefona a ningú mai.
1: D'aquí dos
2: ara,
1: dies.
2: Ara arriben aquests. Però si em fan àudios de WhatsApp, ara ja no telefona ningú.
0: Han de tornar a la telefonada. Eh?
2: Hombre, pues clar.
1: De fet, a cridar i a trucar també han afegit el sentit aquest de telefonar per telèfon a cridar.
2: Es cridar.
1: No tenia aquest sentit. Fins ara cridar era xerrar fort!
0: Fot un crit.
1: Però ara cridar també has agafat el telèfon i...
2: Vale.
1: I dit, web, com anam?
2: Una cridada.
1: Exacte.
2: Ui, una cridada. Ui, com
4: anam? I pa.
2: Vale.
1: I ja està. I després, paraules que ja existien, això que els afegeixen un significat nou, no? Que sabeu que han afegit vibrador. Han afegit un significat i ara diu aparell dotat d'un moviment vibratori usat per a l'estimulació sexual. D'acord? Per tant, és a dir, paraules noves, nous significats de les paraules que ja teníem i nous usos a paraules que ja teníem.
2: Perquè si no digui Satisfyer, diguin vibrador. Que està, ja està bé. Doncs.
1: Ah, però és que hi ha tipus de vibradors.
2: Sí,
0: és una marca,
2: és un,
0: no?
2: Sí, bueno, com es denona, que ho volen evitar. Que diguin Satisfyer i que diguin vibrador. Molt bé, catalans.
1: Però Danone sempre ha estat un iogurt.
2: Ja.
1: Però Danone... Aquí. Iogurt en té final.
2: Iogurt en té final.
1: Amb llatina i té final.
2: Danonet.
0: Danone, saps d'on ve, no? Saps d'on ve el de Danone? No. Que jo ho van dir una vegada.
1: Era un senyor, el senyor Danone, fi, era un senyor sefardita, de per Grècia, era sefardí, i va muntar una recepta familiar d'aquesta, sefardita, i quan va... Bueno, de fet, va venir a Barcelona, no sé exactament com va anar.
0: Sí, però va venir a Barcelona, i quan va fer el negoci de fer el iogurt que coneixen nosaltres, era just quan va tenir el primer fill seu que li va posar de nom Dan Juan.
2: No, pot ser.
1: Dan,
2: és impossible.
0: Dan Juan.
2: No,
1: pensa que eren sefardites. No. Xerraven un castellà raro.
0: És així.
2: No m'ho crec.
0: Lliçó de màrqueting número 1.
2: És igual, jo menys fruita. De postre, com el meu cos indica.
0: És així. Dan Juan, Danone.
1: Dan
0: Juan.
2: No pot ser.
0: Bueno, cerqueu un xat GPT.
2: Danonet.
1: Cosa d'aquesta hi havia. Però això, sí. D'en Guam no me sona. Me sona que era una altra història, però això, pel tema que tenia més a veure amb la xafardita.
0: Jo ara no te passaré el meu currículum. Però això és la lliçó número 1 de màrqueting a la universitat.
1: Ostres.
3: Tenir un fill, doncs, d'en Guam.
0: No. És així. Això, poques coses m'han quedat gravades, però aquesta em va quedar gravada.
2: Dan.
1: Molt bé. Res, tornem a les paraules noves del 2024, que tenim paraules, per exemple, com que ja fèiem servir de tota la vida, com autocaravana. Caravana hi era, però autocaravana no. Blister, també ho tenim ara. Un blister.
2: Blister,
1: un blister de cervesa.
3: Blister. No,
1: amb l'accent a seguir, clar. Perquè és plana, d'acord?
3: Blister in the sun.
1: També hem afegit paraules noves, molt interessants, com ciberatac, cooperant, desalinitzadora...
3: Molt necessari, ara.
1: Exacte, és d'actualitat, com esnifar, que no perds actualitat.
4: En afegit esnifar.
1: En afegit esnifar.
2: Esnifar es podia fer.
4: Després de 50 anys i xerrut el bacalao, ara en afegit esnifar.
1: Aspirar pel nas, parèntesi, una droga generalment en pols. Exemple, esnifar cocaïna.
2: Exemple, un exemple així, normal.
1: Un exemple qualsevol.
2: I quedaran abans, per on dius esnifar? Aspirar.
1: Aspirar pel nas.
2: Aspirar pel nas.
0: Ara la gent passarà a dir-ho aspirar. Diguem que ja ara s'ha acceptat esnifar, doncs diran aspirar.
1: Jo us he dit que això, el diccionari sempre ha anat una mica... Això, sempre està molt conservador, el diccionari normatiu. Garrotín, també l'han entrat en el diccionari.
2: Què?
1: Garrotín, agarrotín, agarrotant de la vera, vera, de Sant Joan.
2: Què és garrotín?
1: És una glosa lleidatana, o gitana, un poc d'aquest... Sí.
2: Aquesta glosa, no.
0: I agarrotín és com...
1: Un garraf petit.
0: Com es diuen?
1: Quin drama.
0: En menorquí, quan es fa com una espècie de garrotín, però, per exemple, una roseta, no?, que la gent canta i va...
1: Corranda.
0: Una corranda, no? Sí. És una corranda.
1: Exacte. Paraules noves com...
3: Petit.
1: Jihadista.
2: Un garrot petit.
1: Com jihadisme, com gin tònic, com glamurós.
0: Com s'escriu gin tònic?
1: Tot junt i amb accent a sol.
2: Gin tònic.
1: Gin tònic.
0: Gin tònic tot junt.
1: Sí. Gomina. Una bastant interessant, gorro. Perquè, gorro. Clar, gorro, fins ara, com ho dèiem? Per dir un gorro de llana, com ho havien de dir? Això era un drama, quan tu havies d'escriure.
2: Era un drama social, jo.
1: Hòstia,
2: jo
1: era un drama. Ara, gorros de llana, gorros de natació, el que vulguis, gorros. Tenim gorros, tenim kebabs, tenim llums LED, tenim mantres,
0: perdona,
1: tenim pàdel...
0: Què es deia? Capell? Un capell de llana?
1: Clar,
0: com li deies?
1: Capell, gorra, no? Gorra sí que... Gorra. Però clar, no és el mateix una gorra. És que clar, és un concepte que existeix i que sí, no teníem sí. Prou el nom per dir-ho. Clar, hi havia un poc...

0: con nosaltres.
1: Actualitzant.
2: Sí, sí, sí.
1: Encara tens feina, idò. Encara...
0: Sí, encara puc fer una temporada. Llums LED, mantra, pàdel, pa de pita, pixelar, por expand, ronyonera, que no fos en el diccionari encara.
3: Ronyonera.
0: Sobrepès, tempura, tetraplègic, xapata, xistorra, també.
4: Xistorra.
0: Xistorra. Tempura. I aquestes són noves de juny, però també tenim noves de novembre. Novembre n'hem fet noves unes quant poquetes.
1: Serà mal d'acabar, Sanya.
0: No, ja ho aclarim. Però tenim una nou, fins ara me costava molt, perquè una nou no sabia com escriure, no? Los Nogales, que teniu als mitjorn.
3: Com es poden dir?
0: Els Noguers.
3: No, els Noguessos, no sé què vull dir, mitjorn. Va, mitjorn.
0: I bé, ara és tan correcte escriure una nou com una a nou.
3: Ahà. Uh-huh.
0: Una paraula molt important que també ha entrat a finals de novembre és batucada.
2: Mare de Déu.
0: Música de percussió originària del Brasil i arrels africanes, manifestació festiva del carrer en què els participants ballen al ritme de la batucada, conjunt de percussionistes que executen la batucada. Aquesta era molt imprescindible.
3: Com les majorets que ens van posar de moda, 90, podríem passar la mateixa. O no? Tu recordes que fins a un grup de majorets
2: aquí a Mercadal també n'hi havia una
3: en plan, què, esto qué?
2: Pues
3: un poc això, saps? Totes les festes allà ben tranquil i tu fas una batucada, ah sí, típic.
0: Sí, sí. I res, paraules també que...
3: Una abraçada a les meves amics de Gran Batucades, que són un quant.
2: Us estimam.
3: Espero que no escolta Radio Far, que estic escoltant la Cope.
1: Escoltau Radio Far.
3: Sí, ara, sí. Batucades... ara sí, ara antes no.
1: Les batucades, sí. Antes de començar, les batucades antes de començar haurien de donar taps a tothom.
3: Bon, sí, no sé.
0: I bé, ja, després ja les paraules que me queden apuntades aquí són paraules que sí que han afegit una definició. Per exemple, baguette, que fins ara no era una barra de pa, ara ja és una barra de pa.
3: Ah,
0: després, ja fer cosa. És que me fa cosa, saps? Ah. Que me provoca angúnia, inquietud. I aquesta és la dona afegida, tireta. Quan te feies mal, que te posaves una tirita i dius, jo sóc un escric, no? I ara ja podem escriure tireta, a la tira estreta adhesiva proveïda a la part central d'un petit apòstol.
3: Toma, perfectament definit.
0: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.
3: Això és una...
0: Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
4: Hòstia, això...
3: Sí, és la millor porcatjada. La millor 10 segons de porcatjada de la història. La millor 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes, tots ens ondes per tu. Hòstia.
4: Fem història.
3: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
0: Llençolada. Apuntau aquesta paraula.
1: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
0: En Cibert hi ha un de Welling, que en si estiu hi ha Welling i Ryanair.
1: Si estiu llençolada, tot. Llençolada.
2: Bueno, augment dels vols de València.
1: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
3: Molt bona, aquesta.
1: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cissé, per aquesta secció que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Fins a pròxima. Gràcies.
3: Adéu.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bé, Joan, què en penses d'aquest llibre justament enguany que fa 25 anys que el vas publicar?
1: Vull dir que és una novel·la que aguanta, no? Vull dir que jo sempre dic que només hi ha un crític literari, no? I que el crític literari és el temps, no? I el mateix autor, a vegades, encara que una obra hagi, en el present hagi estat molt, molt ben considerada, ell mateix, quan llegeix aquesta obra, al cap de 25 anys, s'adona si s'aguanta o no s'aguanta, no? De la Laberint de les Girafes, molts de lectors, fins i tot encara Manuel, hi ha un altre dia del poble de Ferreries, em va dir que era la tercera vegada que llegia El laberint de les girafes, no? Vull dir que és un llibre que s'aguanta, que sempre acompanya i del qual estic molt, molt satisfet.
0: Molt bé, començarem parlant pel títol de l'obra, que és metafòric, i bé, al llarg de les 317 pàgines que conformen el volum, no trobem cap referència ni als laberints ni a les girafes, tot i que la idea de construcció dins de la qual els animals de coll llarg, tot i estar perduts i no conèixer-ne la sortida, poden veure que hi ha més enllà dels murs, lliga la temàtica de l'obra, la memòria i també la construcció de la identitat. De fet, a partir de la pèrdua d'aquesta memòria que pateix el protagonista, Eduard Pelegrí, associada a la malaltia de l'Alzheimer, la novel·la esdevé, a través de 7 llargs capítols i un epíleg, un recorregut laberíntic a través del temps de la memòria, en un intent de reconstruir la història de 7 generacions d'una família ubicada a la geografia mítica de Morella i de retruc també a Sant Blancat i altres indrets a l'illa de Tabarca, molt semblants, per cert, a Cala Galdana, a Ferreries i a Menorca, en un moment en què una nova era, eufemísticament anomenada de progrés, que hem escoltat aquí simbolitzada per l'asfaltat dels carrers, que és la del turisme i la destrucció del territori, és a punt d'esbocar un món que només el record del qual podrà ser testimoni. Som, Joan, girafes dins del laberint. Quin paper juga la memòria, la seva pervivència en aquesta novel·la?
1: Sí, aquest títol està lligat a una anècdota. Jo ja havia entregat la novel·la, ja havia de publicar la novel·la a Proa i l'editora Nisidor Cònsul, i teníem un amic en comú, Jordi Puntí, i en Nisidor Cònsul va consultar en Jordi Puntí aquest títol, què li semblava. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos... que el títol que jo li havia entregat a l'Isidor Cònsul era Els ecos de l'horitzó, no? Que és un capítol de la novel·la. No? I jo em semblava que Els ecos de l'horitzó en els illencs és una mica com la memòria, no? I que la memòria aquesta que es va diluint i que ens arriba com un eco a través de l'horitzó. I en Jordi Puntí va trobar que Els ecos de l'horitzó no funcionaven, no? Que no trobava que fos una paraula prou catalana perquè funcionés, no? I en Isidor Cònsul va dir, has de fer un títol nou i la novel·la surt d'aquí, o entra en impremta d'aquí una setmana. I no sé per què em vaig pensar en una altra analogia de la pèrdua de la memòria, que és unes girafes trescant dins un laberint. A Barcelona hi ha el laberint d'Horta, que hi anava molt en aquella època, trescant dins un laberint i veient la realitat que els humans que trescant dins aquest laberint no poden veure, no? I me va semblar, jo li vaig dir, el laberint de les girafes. Bueno, i va quedar entusiasmat, també ho van comentar amb en Jordi Puntí, que també som molt amic, i va dir, és un títol inèdit, fantàstic, vull dir, ningú te'l copiarà, vull dir que no... això, i va acabar amb el laberint de les girafes. I ja vas incidint en aquesta idea de fer una analogia de la memòria, no? Vull dir que Els ecos de l'horitzó era una analogia de la memòria, el laberint de les girafes també, i la malaltia d'Alzheimer és no una analogia, sinó una realitat de la pèrdua de la memòria, que era el tema que m'interessava.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Cares a mig de l'aigua, de Janet Frame, és una novel·la duríssima per sa temàtica, però magistral en sa forma. I és d'aquells llibres que jo tenc dins la memòria i crec que m'acompanyarà. M'acompanyarà molts anys més. Publicada originalment el 1961, aquesta obra neix arran de l'experiència vital de l'autora. Janet Frame la va començar a escriure per recomanació del seu psiquiatre, que li va demanar que escrigués unes memòries del seu pas per diversos hospitals mentals a Nova Zelanda. Era per curar una ferida. Però ben prest ella diu que el relat se li va desbordar i va entrar de ple en sa ficció. I d'aquí en va sortir una obra literària com una catedral. El que fa que Cares a mig de l'aigua sigui una novel·la tan poderosa no és només el que explica, sinó per jo com ho explica. L'estil de Janet Frame és com a fragmentari, poètic, no sé, per jo és molt original. O sigui, tal vegada de qualque moment podeu trobar que és una lectura exigent, però jo crec que val la pena entrar-hi perquè, o sigui, qualque moment a vegades no acabes d'entendre què està passant, però jo crec que es bo deixat s'endur perquè la trobareu preciosa. La protagonista és Istina Mavet, una jove ingressada en un hospital psiquiàtric. El motiu de l'ingrés acaba sent gairebé irrellevant, perquè una vegada dins, Istina deixa de ser una persona. Perd els drets, la dignitat i la identitat. Allà dins, els metges i les infermeres la tracten com a nombres, com a animals, i no tenen ni rastre d'empatia per elles. El llibre retrata d'una manera que, sincerament, escarrufa bastant, com era ser una dona amb una malaltia mental en els anys 60. Aïllament, maltracte físic, maltracte emocional, abandonament també per part de les institucions, molts de deliris induïts per els medicaments, perquè anaven supermedicades tot el dia, i la por constant que tenen en els electroxocs i, sobretot, el més greu de tot, que era la lobotomia, que els aterrava. Elles tenien molta por d'acabar lobotomitzades, perquè, per desgràcia, era una pràctica molt freqüent quan no sabien com curar aquella persona. Per sort, l'autora va poder sobreviure a les seues duríssimes experiències ingressada en hospitals psiquiàtrics i va aprofitar-les per escriure aquesta meravellosa novel·la, que ara ja la podem llegir com un clàssic inoblidable de la literatura anglosaxona del segle XX. Doris Lessing diu de Janet Frame: quina dona tan extraordinària! Per haver superat els obstacles que va superar i haver sabut donar-los tan bon ús a la seva obra, d'una manera tan original. La teniu disponible en català a l'editorial Trota Libros, que la va publicar el 2022 amb una traducció de Xavier Pàmies, la veritat que una traducció que m'agrada bastant i que crec que li fa plena justícia en aquesta autora tan única. Com us deia, és una lectura que pot ser complicada, potser no l'agafeu en moments que tingueu poc ànim, perquè és una lectura dureta, però crec que és molt necessària i espero que us atrevigueu, perquè segur que us ajudarà a reflexionar sobre les malalties mentals i el seu estigma i tractament social, sobretot en el passat.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Esther, com va?
1: Molt bé. Enguany m'he apuntat a l'escola d'adults de Menorca.
0: Ah, sí? I què hi fas?
1: Es dilluns ganxet, es dimarts francès, es dimecres cuina creativa... També faig el curs de tast de vins i de cervesa. Tiramfona, informàtica, ESO, balls de saló, joc maonès...
0: N'hi ha per tots els gustos.
1: I a tots els pobles.
0: Saps què? M'hi apunto també i així m'atrec un certificat de professionalitat.
1: També pots fer el curs d'accés a grau superior a universitat.
0: De dalt de tot. Hi vaig ara mateix.
1: Matrícula oberta a través del web escoladadults.menorca.es o presencialment a Mó, carrer de Sant Joan 10 i a Ciutadella, carrer de Mallorca 67. escoladadults.menorca.es. Aprendre t'obre noves portes.

0: de Don Joan de la Vilatge. Molt d'anys, Déu me'l deix guarder.
1: Ara em diràs, porcarola, quin és el teu menjar?
0: Un tros de pa de xivada, i encara no em basta bé.
1: Ara em diràs, porcarola,

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Aquí estem amb Xafogó, amb dos dels seus membres, en Joel i na Iraia. Benvinguts, gràcies per ser en aquest programa de Ràdio Far. Vos explicava antes, i vosaltres també ens hi compten els oients, que tenim podcast a la web, per xarxa, estem a Ràdio Far, estem per tot, i també tenim una FM que no me la sé, però la posaré perquè la tinc memoritzada en el cotxe, no sé quin nombre és, però també podeu escoltar Ràdio Far, que posa música menorquina de tot tipus, i ho podeu escoltar per la ràdio on sigui. Jo no me'n recordo el nombre, però ho posaré baix. Xafogó, hem escoltat aquest tema Fornells, que és un tema, com el definiríeu? De què va aquest tema?
1: Però al final tracta de nosaltres, de pues, el que són els menorquins de Menorca per estiu, ganes, pues, això, ganes de festa, platja, i sí, això.
0: Un tema estiuenc, sí.
1: Exacte.
0: Fantàstic. I res, volia saber tots dos com començau. Jo sé que en Joel toques trombó, va començar amb un instrument, va començar a cantar directament. Com començau a crear la vostra música? Hi ha qualsevol moment definitori així peliculero o no?
1: Individual o com a grup?
0: Individual. Primer individual, després anem al grup.
1: Bé, doncs al final això, pues, de petit comences amb la música, tal, després dius, hòstia, que potser cantar no serveix per cantar només en els sopars familiars. A lo millor serveix per alguna cosa més. A lo millor puc aprofitar. Pues te fiques a classes, tal, no sé què, i al final, pues, mira, quan te dones compte, estàs a un conservatori
0: estudiant trombó. Liant tots els capvespres, allà, fent amunt i avall. I en el cas...
2: Jo, pues igual, que cantes així de petita, uh-huh. La meva família sempre ha estat supermusical. O sigui... hi ha hagut música sempre, i això, que t'ajuntes amb gent i dius, pues, a lo millor sí que serveixes per alguna cosa més que petjar guinaldos de nou. I, pues, res, pues, t'ajuntes amb gent que t'omple, te motiva i, pues, acabes a una banda.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Amics, amigues, ja hi tornem a ser. Un altre programa de la Gramola, i en aquest cas farem un recorregut per alguns dels saxofonistes de Menorca. Saxofonistes clàssics, altres de jazz, joves, vells, de Ciutadella, de Mitjorn, del Castell o de Mó. Músics que bufen i que mos regalen música amb el saxo. Diferents maneres de fer música, però sempre amb les ganes de fer-mos emocionar amb les seves melodies. I és que, amics, en tenim de molt bons aquí, en tenim de molt bons.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que tothom ha tingut a casa seu un exemplar del viatge tràgic de la Montxot de Suestrà, amb aquella adaptació en còmic que Diego Ibáñez va fer a partir de la novel·la costumista de Ruiz y Pablo. A finals del segle XIX, la Montxot se'n va anar a Barcelona per mort dels problemes de salut de Madonna, però se li fa impossible adaptar-se a la gran ciutat. El to és satíric i tràgic a la vegada, ja que, com sabeu, al final, superacionat bé, però Madonna és morta. A jo, com a fieta curiosa i interessada en les llengües, record que me sorprenia molt poder llegir expressions ben menorquines, modismes populars i formes dialectals tan ben escrites, vaja una norma. Vaig descobrir que, en segons quins contextos, tot allò que jo deia es podia escriure i que hi havia una manera sistemàtica de fer-ho. Podia posar una N de reforç darrere de la preposició A si volia dir «es en esborn». Podia escriure «es, se, ses». I és que referents així són molt importants per entendre la nostra realitat lingüística. La novel·la es va editar per darrera vegada a la nova editorial Moll el 2017, juntament amb dos relats més, amb el títol de «Novel·letes menorquines». L'adaptació gràfica es va editar per darrera vegada amb el suport del Consell Insular.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia i alegria, i seguim amb aquest cap de fibló, el programa de punk de renou de Menorca. I avui tenim dos convidats de molta, molta i extra qualitat. Tenim en Chechu i en Lluís, la padrina, que ens acompanyen des de Mallorca, però avui són a Menorca. En aquest espai de Hardcore 13, bones tardes.
1: Què tal, com anem? Bones tardes.
0: Com esteu?
2: Hola.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre l'antiguitat. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre com ens relacionam amb el passat clàssic. Avui ens continua acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, Anna Casals, estudiant de Filologia Clàssica.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Súper.
0: Per continuar amb la temàtica de l'antiguitat i la nostra visió actual, aquests darrers dies hem estat llegint Lavinia, d'Ursula K. Le Guin, publicat originalment en anglès el 2008. Què? T'ha agradat?
1: No ho sé, eh? Saps que no sé si m'ha agradat.
0: De debò?
1: Ho estava pensant ara. O sigui, una lectura agradable.
0: Uh-huh.
1: Però ho estic decidint, crec, si m'ha agradat o no. Crec que té coses que m'ha agradat molt i coses que...
0: Que no tant.
1: Sé. No ho sé. Que no m'han convençut, més que no m'han agradat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover. Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.
0: Heus aquí. Jo

ja he vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc. Quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el so, jo l'he vist tornar a prendre

però tots els calfreds, totes les espinades, talment un cor atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall. I en la llum,

0: vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
1: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
2: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
0: Just el pla de la pell en omplir-se de lents.

amb l'alegria dels teus ulls. Fas que la plaça es posi en dansa, perquè arrossegues dies clars. Dones calor amb les teves galtes i les persianes m'has fet obrir, perquè cada matí me desperti el sol. I és que viure i ser feliç no se guanya anant de

He trobat la plegueta on fa no sé quants anys un fill de la cucula va començar un poema. Només havia escrit aquest dodecasíl·lab. He pogut suposar per la cal·ligrafia que no era el primer cop que escrivia aquell vers. Llavors m'he demanat que què volia dir-me, que per què repetia un pic i un altre pic aquella ratxa trista, tan òrfana de tot. Perquè sincerament no en tenc ni puta idea. Quan tingui un poc de temps provaré d'acabar amb el que he dit. Faré un poema que parli d'enyorança, del temps que haurà passat i de les coses entre aquell vers i els altres, de veus que s'han marcit. D'això anirà el poema quan el sàpiga escriure. Per ara, l'he estotjat dins el mateix calaix per quan em torni lleure. La finestra era oberta i m'ha

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

m'és igual. Som la classe baixa contra els de dalt. Destapa cucales i mira davant. Digues que has perdut l'important. Per jo està aquí disfrutant el present, que en un moment ja serà passat. I no m'ha colat sense pensar en el futur. Estic arrelat, després

Mariners, marineres, benvinguts a La Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu i en Buru i seguim aquesta travessa. I ho fem amb una pregunta. Teniu un color que vos identifiqui? Si haguéssiu de triar un color per definir-vos, quin seria? Aquesta història va de so, d'un fillet que, quan va néixer, era gris. Es diu El nen gris i és d'en Lluís Ferrer.

0: en personal que apareix, no? El sentit de transcendència en relació a admirar la bellesa, ser conscients de que hi ha un molt abans que nosaltres i després, que som molt petits en un conjunt, que les nostres passes deixen petjada en aquest
1: jo
0: sentit.
1: Jo no crec que segons sigui el darrer, no ho crec, de vegades sí, però no ho crec. Tot crec que hi ha una cosa
0: sí,
1: més a
0: exacte.
1: Més.
0: Les altres que trobeu, teniu encara les mateixes creences que us vam mostrar quan éreu petites, els heu pogut transformar per tenir una espiritualitat més particular, perquè al final les creences acaben sent particulars.
1: Sí, perquè molta gent creu que som energia i després, com ens morim, que no som, que no ens anem a una altra banda, que som energia i han analitzat estrelles que cauen del cel i el polvo de les estrelles és el mateix que quan cremen un cos, és la mateixa matèria. I hi ha molta gent que és molt espiritual i creu en això.
0: Amb aquestes coses, l'energia. Pols d'estels.
1: Sí,
0: som energia.
1: Polvos d'estrella, que és molt polit.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: La Lídia ha estat la primera dona que ha quedat campiona de Menorca individual absoluta, vull dir, una altra cosa que no havia passat mai. No havia, va estar a punt de passar amb Mònica Grau, que per desgràcia també van intentar doblar i no ha pogut, i que na Mònica va ser una gran jugadora també. El que passa és que na Mònica ha jugat pocs campionats individuals, no? Realment jo no sé, però molt pocs. Hi va haver un any que justament s'ho va jugar amb en David i en Cubas. I després una altra de sona és que no només en els campionats de Menorca, sinó en els campionats de Balears per categories, hi ha hagut anys que estan arrasat. Vull dir, una cosa que un campionat de Balears amb els mallorquins era quasi no es podien, era molt difícil, passava de tant en quant, però no gaire, no? Però és que jo record campionats per categoria juvenils que guanyaven de 7 medalles 6 o 7, no? Vull dir, o sigui, de 10, perdó.
2: Jo record que anàvem amb por en els campionats de Balears, sobretot els primers anys, des que va venir David, jo crec que m'ha après a perdre la por, però jo me'n record que anar a un campionat de Balears, jugar contra els mallorquins, sempre te guanyaven, anaves amb por. I ara, últimament, els campions de Balears són els menorquins i de l'escola d'en David.
3: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
4: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba amb l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat l'apaga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem una olla en el foc, a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mort de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Ja, i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Dogfest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcoberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'hem manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara. Aleshores, i el que faré serà donar alguns apunts sobre quina és la meva perspectiva, de quina manera veig jo que, per exemple, la pràctica de la fotografia o la funció de la fotografia ha estat evolucionant en aquestes dues últimes dècades.
0: Un poc és la teva trajectòria ja de qüestionar com la noció de veritat que la fotografia ha tingut des d'un origen i fins ara. Què trobes, en quin punt trobes que estem ara?
1: A veure, la fotografia no només té a veure amb la veritat. La fotografia, com deia abans, doncs, ve a ser el resultat de tota una confluència de factors, de valors. Per exemple, la fotografia està molt emparentada amb la il·lustració científica del segle de les llums, està emparentada amb la revolució industrial, amb la cultura tecnocientífica del segle XIX, i el que fa és transmetre justament tota una sèrie de valors, de sensibilitats que responen a aquest context històric, cultural, que la va fer néixer, no? Aleshores, la veritat doncs és un concepte tal com la fotografia, en tant que element ortopèdic d'una determinada experiència pot aportar, però la fotografia també ha estat al servei de la memòria, ha estat al servei de la documentació, al servei dels arxius. O sigui, la fotografia, en el fons, ha estat una eina que ha estat doncs, resolent tota una sèrie de necessitats, i el que està passant és que aquestes necessitats avui han canviat. O sigui, ja no estem al segle XIX, estem al segle XXI, el món és completament diferent, la fotografia segueix existent, la carrosseria de la fotografia la tenim més o menys semblant, però en canvi el que podia ser l'esquelet o el cor s'ha hagut d'adaptar a uns nous paisatges que ens envolten, no? Aleshores, què està passant? Doncs que segurament aquests conceptes fundacionals com la veritat, la memòria, etc., estan en descrèdit, o si no, estan compartint el pastís que abans quasi bé tenien en exclusiva amb molts altres elements, com la connectivitat,

0: com la fotografia com a forma de celebració, la fotografia com a llenguatge, la fotografia com a reforçament de la pròpia identitat, penso en el selfie. És a dir, hi ha tota una sèrie de pràctiques fotogràfiques que avui en dia estan perfectament consolidades i que fa doncs, unes dècades ni existien. Aleshores, tot això, evidentment, fa que haguem de repensar la fotografia.
1: Clar. Penso que hi ha moments clau on la fotografia s'ha transformat, s'ha socialitzat, l'accés a la pràctica fotogràfica, com per exemple les Kodak Fiesta de Revelador Rápido. Què penses que implica avui per la fotografia l'aparició de les imatges fetes amb intel·ligència artificial i quin impacte creus que pot tenir sobre això?
0: La intel·ligència artificial aplicada a la fotografia és la culminació d'una línia genealògica, d'una línia d'evolució que justament comença amb la voluntat de descripció realista del món. O sigui, tenim unes imatges fetes a mà, unes pintures, uns dibuixos que representen el món. Aleshores arriba un dispositiu que és la càmera que ens permet acomplir aquestes mateixes tasques d'una manera automatitzada. Aquesta càmera es dedica a realitzar una quantitat ingent d'imatges, no? Una proliferació, una massificació, que al final la seva gestió, la seva inclús digestió, permet nodrir uns algoritmes que aprenen a fer fotografies on la càmera ja no és necessària. I aleshores estem avui doncs, amb unes eines quasi bé màgiques que quasi recuperen el gest de la mà del dibuixant científic, el gest del fotògraf, i aporten pràcticament els mateixos resultats, però amb una praxis, amb una metodologia completament diferent. No? Aleshores, efectivament, hi ha un canvi de paradigma important que podem considerar doncs, tan revolucionari com l'aparició de la fotografia en 1839. Inclús, si fem un anàlisi, ens adonarem compte de que l'impacte que està tenint avui en dia l'imatge algorítmica és molt semblant a la que va produir el daguerreotip en la seva aparició. I inclús el rebuig avui que pateix la imatge algorítmica per part dels sectors doncs, del disseny, de l'il·lustració, de la fotografia, de les arts visuals, etc., és molt semblant al que va produir el daguerreotip. No? És a dir, a 1839 els pintors es consideraven com ostentant l'exclusiva de la producció d'imatges i de sobte arriba un altre sector que els fa la competència i han de repartir-se aquell pastís. No? I aleshores què va fer això? Doncs que els pintors es van haver de reciclar, van haver de recondicionar quina era la seva tasca, quin era el seu paper en la comunicació visual. No? I ara està passant el mateix. O sigui, tenim unes eines tecnològiques que fan que, en el cas concret de la fotografia, hagi de replantejar-se quin serà el seu àmbit d'expressió en un moment en què doncs, hi ha un nou escenari tecnològic dedicat a la producció d'imatges.
1: Si pensem que la fotografia o allò que ens proposa les imatges produïdes amb intel·ligència artificial són d'alguna manera també el cúmul de la repetició de les coses que ja hem fet amb altres formats, penses que hi ha espai per la nova producció, per un nou escenari, una nova forma de produir imatges o es repetiran fins a l'infinit les coses que ja han fet, però ara amb un altre suport?
0: Jo contestaria amb dues coses. Per una banda, dir que l'aparició de la intel·ligència artificial no fa desaparèixer la fotografia. O sigui, sempre tenim la càmera, com sempre tenim el llapis, per utilitzar-lo si volem. Per tant, serà sempre una decisió de l'operador. Quin serà el mitjà que utilitzarem per expressar-nos? No? I per altra banda, comparant la fotografia òptica, la fotografia convencional, amb la fotografia feta amb intel·ligència artificial, que fins i tot això hauríem de discutir si podem dir-ne fotografia, doncs és que la fotografia tradicional feia un instant decisiu del món. I, en canvi, la fotografia algorítmica fa un instant decisiu de la història de les imatges. Uh-huh. És a dir, el que fa és crear a partir del patrimoni de totes aquelles fotografies que s'han creat prèviament. No? Aleshores, això, diguem-ne que és vàlid fins ara, però aquesta producció massiva d'imatges amb intel·ligència artificial està arribant a una certa, a un cert col·lapse en la mesura en què ja predominen les imatges, podríem dir-ne, irreals sobre les imatges fotogràfiques. I aleshores fa que l'entrenament, l'educació dels algoritmes ja no es faci amb un material que procedeix de l'experiència d'una càmera, és a dir, d'una experiència directa de la realitat, sinó que comença a procedir de la pròpia cultura de les imatges. Uh-huh. Aleshores, això pot arribar a un cert bucle, a un cert, com deia abans, a un cert col·lapse. No? Uh-huh. I estem en un moment molt interessant, perillós, però que viurem quin és el destí què passa amb tot aquest nou escenari. No? Per exemple, jo com a autor cada vegada em preocupo més d'entrenar jo mateix els meus propis algoritmes. D'aquesta manera puc controlar que no hi hagin sesgos, que no hi hagin elements que pertorbin i que produeixin aquest tipus de col·lapses que segurament ens trobarem molt aviat amb els sistemes, amb els softwares comercials.
1: Haurem d'estar molt més pendents de com estem produint imatges que abans, no?
0: Clar, clar, clar, perquè, esclar, fins ara, podríem dir, una càmera doncs fa les imatges d'una determinada manera, però nosaltres encara tenim un control sobre els resultats. Uh-huh. I en canvi, amb la intel·ligència artificial pot ser que, sense ser-ne conscient, el que obtenim doncs ja no obeeix tant les nostres instruccions, sinó que s'introdueixen unes derives degudes a la manera com aquell sistema ha estat educat.
1: Clar. Mencionaves el llapis i mencionaves la càmera també com elements que han estat centrals en la producció d'imatges, podríem dir el pinzell també, però penso que també en aquest moment on l'aparició d'imatges amb intel·ligència artificial o algorítmiques que has mencionat, també obren un retorn, d'alguna manera, a formats anteriors. S'està tornant a fer foto en pel·lícules, s'està retornant a formats que no estan pensats només per ser produïts i consumits de forma massiva. Trobes que aquesta aparició pot aprofundir aquesta relació dialèctica, diguem-ne?
0: A mi em fa gràcia perquè cada dos per tres es parla d'un retorn a l'analògic com una actitud de resistència i en el fons jo crec que són enginys o invencions periodístiques quan es necessiten temes dels que parlar. Uh-huh. Perquè entenc que en realitat l'analògic no ha desaparegut mai. Uh-huh. El que passa que ha quedat reduït a un reducte de pràctica motivat per unes finalitats molt concretes. Per exemple, el daguerrotip no ha desaparegut. Jo puc fer daguerrotips.
1: Clar.
0: El que passa que si surto de viatge em resulta molt més còmode fer les fotografies amb el meu mòbil.
1: Clar.
0: Però si vull, puc buscar la química necessària i els suports necessaris i fer un daguerrotip. Per tant, la daguerrotípia com a procediment no s'ha mort. El que passa que funcionalment no deixa de ser una excepció. No?
1: Ja no renta.
0: Exacte. Aleshores, el que està passant ara és que segueix havent-hi, lògicament, doncs, molts fotògrafs que per voluntat i perquè entenen que el procés té unes característiques particulars importants per ells, doncs segueixen treballant amb carrets, amb pel·lícula química, uh-huh, amb càmeres analògiques, etc., perquè els hi proporciona un tipus d'experiència particular i em sembla perfectament legítim. Uh-huh. Ara bé, si nosaltres això ho mirem des d'una panoràmica sociològica i diem, a veure, quantes fotografies en termes de percentatge es fan d'aquesta manera, és irrisori. Uh-huh. Pot ser una mica testimonial, però la gran majoria, tota la producció a tots els àmbits ja es fa per uns altres sistemes. No? Aleshores, això, de totes maneres, doncs, i això on vull parlar a la xerrada, uh-huh. és que efectivament hi ha una revisió de les tecnologies, per exemple, per motivacions una mica ecològiques, no? De dir, a veure, i si tornem als sistemes artesanals de treballar amb química que no pol·luciona d'evitar els sistemes digitals que requereixen un consum d'energia extraordinari, que potser no ens en donem compte, però aquests grans parcs de servidors doncs, consumeixen uns recursos energètics brutals. I aleshores, doncs, de quina manera ens podem oposar d'una manera militant aquesta situació i doncs, com a bandera, com a manifest, tornem a formes fotogràfiques doncs, més netes, més rudimentàries, però al mateix temps potser més autèntiques respecte als que van ser els pares fundadors de la pròpia tècnica fotogràfica.
1: Clar, crec que hi ha algú interessant sobre això, que la clau seria com lo artesanal, no? Quan un fa algo de manera artesanal té una relació molt més propera amb això, més reflexiva, més íntima. Tu tens alguna predilecció per alguna tècnica fotogràfica en particular?
0: A veure, jo crec que aquestes tècniques més artesanals el que ens permeten és pensar amb el cos, pensar amb les mans. Uh-huh. I en canvi hi ha una altra manera de fer que seria més pensar amb els ulls o pensar amb el cap, no? Uh-huh. Aleshores, totes les fórmules i tots els camins són vàlids. El que ens ha de preocupar és el resultat, quins són els assoliments que s'obtenen d'una manera o d'una altra, no? Però jo no em casaria amb cap tècnica en particular perquè entenc que el que a mi m'interessa és l'eficàcia d'un determinat procediment de cara al projecte que jo vull portar a terme. Aleshores, doncs, hi ha projectes on necessito una càmera digital, hi ha projectes, potser, on inclús renuncio a la càmera i treballo només amb les emulsions i la química del laboratori, o altres vegades treballo amb un ordinador. És a dir, que en funció del que vulgui fer, utilitzaré un sistema o un altre. És com si em plantegés, a veure, he de fer aquest viatge, home, hi ha una distància que potser justifica que agafi l'avió. Ara, si he de caminar doncs, a quatre mansanes de casa meva, mm-hmm. potser més val que vagi a peu. I si he d'anar a un altre lloc, doncs, potser potser agafo a l'AVE. És a dir, que en funció d'on tu vulguis anar, segurament és més sensat, és més eficaç utilitzar un sistema o un altre.
1: Te volia demanar, com a docent i teòric de la imatge, quin consell li donaries a un jove fotògraf avui, en aquest context?
0: Això m'ho pregunten sovint i sempre li passo el mort a un dels grans mestres de la fotografia, que va ser l'Ansel Adams, que quan li van preguntar va dir, mira, per fer bones fotografies has de llegir molt, has de viatjar molt, has de mirar molt cinema, has d'estimar, has d'empapar-te del que hi ha al voltant teu, i segur que si ets sensible a totes aquestes obertures, doncs les fotografies et sortiran de puta mare.
1: Has de viure.
0: Sí, exacte. No? És a dir, has de tenir experiència de vida. I, en el fons, afegiria que jo vaig triar la fotografia precisament perquè ho considero com un pont, com una espècie de hub, no? de sistema, de contacte amb totes les altres disciplines de la vida. És a dir, et permet tocar temes relacionats amb el teu proisme, amb la història, amb la memòria, amb l'arquitectura, amb la literatura, etc. No? És a dir, que en el fons jo entenc la fotografia no com una finalitat amb ella mateixa, sinó al revés, com una manera de transitar o de permeabilitzar-nos cap a tots els altres àmbits de la vida.
1: Perfecte. Darrera pregunta. El teu treball que li tinguis més carinyo, més estima, que t'agradi més?
0: Això és com quan li preguntes a uns pares a quin fill s'estimen més. Sempre diria el més recent, no? Perquè és el que està més proper i tens més encara l'escalfor. O sigui, ahir estava fent fotografies de nit a Mallorca, Aleshores jo diria, ostres, les fotografies que vaig fer ahir la nit, que me les he mirat aquesta matinada i tal, doncs em semblen molt engrescadores. Potser encara no tinc la distància crítica per veure si realment doncs, més enllà de l'escalfor, de la passió amb la que ara me les miro, doncs, tenen una qualitat i una excel·lència per mantenir aquest interès. Però jo crec que tots els projectes els valoro, tot i que a vegades uns han tingut més impacte popular, altres han funcionat en uns països o en uns altres, en uns contextes. No sé, jo fa més de 50 anys que em dedico a la fotografia, he fet més de 100 projectes i jo diria que tots ells han sigut necessaris per construir l'arquitectura d'una trajectòria artística, no? Aleshores, crec que tots compleixen la seva missió. És com si parléssim d'un edifici. A lo millor et sembla que una columna no és gaire important, però si la treus, es desmorona tota la resta, no? Per tant, per mi, tot el treball, inclús amb aquells projectes fracassats, no? Perquè jo, per exemple, reivindico molt el fracàs, el dret d'equivocar-se. O sigui, algú que pretén ser genial cada vegada que fa alguna cosa és que fa trampa. Vol dir que està aplicant una recepta. Però jo crec que un creador autèntic ha d'arriesgar-se a sortir de la seva zona de confort i això, evidentment, implica a vegades fracassos, errors, no? Jo reconec que alguns dels meus projectes són fracassos estrepitosos, però em sembla necessari haver fracassat perquè ha estat un motiu d'aprenentatge, d'experiència, de superació.
1: Perfecte. Moltíssimes gràcies, Joan Fontcuberta, i benvingut.
0: A vosaltres.

0: Nios de Porcajadas.
1: S'anuncia per aquest Nadal l'edició d'un quàdruple vinil edició super mega deluxe amb totes les cançons de Sant Joan gravades fins ara. Inclourà 515 cançons, un llibre de poesia, un assaig sobre per què segons quines dones no poden anar a Sant Joan, una camisa d'Estrella d'Am i un gos retornable també.
2: I això que queda per Sant Joan encara, tu ja xerres de Sant Joan.
1: Ja sempre xerres de Sant Joan, ja sempre està en el meu cor, tot i més. L'empresa Ryanair, en un comunicat oficial per... Xxxt, agradat aquesta. Anuncia que es farà càrrec del transport públic a Menorca.
3: Molt bé!
1: El bitllet molt ciutadella només costarà 50 cèntims amb un plus de 837 euros per cada maleta de baix s'assiento, allò que fan. El Club Esportiu Migjorn, després de 3 victòries de tercera, prepara el seu salt a ser Champions.
2: Això per l'any que ve, però...
1: El president declara que ja han començat a fer el paperum, passaports, i han iniciat converses amb Xavi Hernández, que cerca feina, m'han dit.
4: Porcatjades! Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bé, Joan, què en penses d'aquest llibre justament enguany que fa 25 anys que el vas publicar?
1: Vull dir que és una novel·la que aguanta, no? Vull dir que jo sempre dic que només hi ha un crític literari, no? I que crític literari és el temps, no? I el mateix autor, a vegades, encara que una obra hagi, en el present hagi estat molt, molt ben considerada, ell mateix, quan llegeix aquesta obra, al cap de 25 anys, s'adona si s'aguanta o no s'aguanta, no? El laberint de les girafes, molts de lectors, fins i tot encara Manuel, era un altre dia seré del poble de Ferreries, em va dir que era la tercera vegada que llegia el laberint de les girafes, no? Vull dir que és un llibre que s'aguanta, que sempre acompanya i després.

0: que pateix el protagonista, Eduard Pellegrí, associada a la malaltia de l'Alzheimer, la novel·la esdevé, a través de 7 llargs capítols i un epíleg, un recorregut laberíntic a través del temps de la memòria, en un intent de reconstruir la història de 7 generacions d'una família ubicada a la geografia mítica de Morella, i de retruc també a Sant Blancat i altres indrets a l'illa de Tabarca, molt semblants, per cert, a Cala Galdana, a Ferries i a Menorca, en un moment en què una nova era, eufemísticament anomenada de progrés, que hem escoltat aquí simbolitzada per l'asfaltat dels carrers, que és la del turisme i la destrucció del territori, és a punt d'esbocar un món que només el record del qual podrà ser testimoni. Som, Joan, girafes dins del laberint. Quin paper juga la memòria, la seva pervivència en aquesta novel·la?
1: Sí, aquest títol està lligat a una anècdota. Jo ja havia entregat la novel·la, ja havia de publicar la novel·la a Proa i l'editora Nissi del Cònsul, i teníem un amic en comú, Jordi Puntí, i en Nissi del Cònsul va consultar en Jordi Puntí de aquest títol, de què li semblava. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos... el títol que jo li havia entregat a l'Nissi del Cònsul era Els ecos de l'horitzó, no? Que és un capítol de la novel·la. No? I jo em semblava que Els ecos de l'horitzó en els illencs és una mica com la memòria, no? I que la memòria aquesta que es va diluint i que ens arriba com un eco a través de l'horitzó. I en Jordi Puntí va trobar que Els ecos de l'horitzó no funcionaven, no? Que no trobava que fos una paraula prou catalana perquè funcionés, no? I en Nissi del Cònsul em va dir, has de fer un títol nou i la novel·la surt d'aquí, o entra en impremta d'aquí una setmana. I no sé per què em vaig pensar en una altra analogia de la pèrdua de la memòria, que és unes girafes trescant dins un laberint. A Barcelona hi ha el laberint d'Horta, que hi anava molt en aquella època, trescant dins un laberint i veient la realitat que els humans que trescant dins aquest laberint no poden veure, no? I me va semblar, jo li vaig dir, el laberint de les girafes. Bueno, i va quedar entusiasmat, també ho van comentar amb en Jordi Puntí, que també som molt amic, i va dir, és un títol inèdit, fantàstic, vull dir, ningú te'l copiarà, vull dir que no... això, i va acabar amb el laberint de les girafes. I ja se'm vas incidint en aquesta idea de fer una analogia de la memòria, no? Vull dir que Els ecos de l'horitzó era una analogia de la memòria, el laberint de les girafes també, i la malaltia d'Alzheimer és una, no una analogia, sinó una realitat de la pèrdua de la memòria, que era el tema que m'interessava.
2: El poeta Ismael Pellegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Cares a mig de l'aigua, de Janet Frame, és una novel·la duríssima per sa temàtica, però magistral en sa forma. I és d'aquests llibres que jo tenc dins sa memòria i crec que m'acompanyarà. M'acompanyarà molts anys més. Publicada originalment el 1961, aquesta obra neix arran de l'experiència vital de l'autora. Janet Frame la va començar a escriure per recomanació del seu psiquiatre, que li va demanar que escrigués unes memòries del seu pas per diversos hospitals mentals a Nova Zelanda. Era per curar una ferida. Però ben prest ella diu que el relat se li va desbordar i va entrar de ple en sa ficció. I d'aquí en va sortir una obra literària com una catedral. El que fa que Cares a mig de l'aigua sigui una novel·la tan poderosa no és només el que explica, sinó per jo com ho explica.

explica. L'estil de Janet Frame és com a fragmentari, poètic, no sé, per això és molt original. O sigui, tal vegada de qualque moment podeu trobar que és una lectura exigent, però jo crec que val la pena entrar-hi, perquè, o sigui, qualque moment a vegades no acabes d'entendre què està passant, però jo crec que es bo deixar-se endur, perquè la trobareu preciosa. La protagonista és Istina Mavet, una jove ingressada en un hospital psiquiàtric. El motiu de l'ingrés acaba sent gairebé irrellevant, perquè una vegada dins, Istina deixa de ser una persona. Perd els drets, la dignitat i la identitat. Allà dins, els metges i les infermeres la tracten com a nombres, com a animals, i no tenen ni rastre d'empatia per elles. El llibre retrata d'una manera que, sincerament, escarrufa bastant, com era ser una dona amb una malaltia mental en els anys 60. Aïllament, maltracte físic, maltracte emocional, abandonament també per part de les institucions, molts de deliris induïts per els medicaments, perquè anaven supermedicades tot el dia, i la por constant que tenen en els electroxocs i, sobretot, el més greu de tot, que era la lobotomia, que els aterrava. Elles tenien molta por d'acabar lobotomitzades, perquè, per desgràcia, era una pràctica molt freqüent quan no sabien com curar aquella persona. Per sort, l'autora va poder sobreviure a les seues duríssimes experiències d'ingressada en hospitals psiquiàtrics i va aprofitar-les per escriure aquesta meravellosa novel·la, que ara ja la podem llegir com un clàssic inoblidable de la literatura anglosaxona del segle XX. Doris Lessing diu de Janet Frame: quina dona tan extraordinària, per haver superat els obstacles que va superar i haver sabut donar-los tan venuts a la seva obra, d'una manera tan original. La teniu disponible en català a l'editorial Trotalibros, que la va publicar el 2022 amb una traducció de Xavier Pàmies, veritat que una traducció que m'agrada bastant i que crec que li fa plena justícia a aquesta autora tan única. Com us deia, és una lectura que pot ser complicada, potser no l'agafeu en moments que tingueu poc ànim, perquè és una lectura dureta, però crec que és molt necessària i espero que us atrevigueu, perquè segur que us ajudarà a reflexionar sobre les malalties mentals i el seu estigma i tractament social, sobretot en el passat.

0: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: Sí, no sé ni que estan parells.

Yeah.

L'amor neix la nostra por, que és pel futur l'amor. Haurem de desbarrar de cada Déu que ve i imposar-nos el bé.

0: Agony, que tu sona t'importa, però tant del cel que xerres, tan tancat sa porta.
1: Digue-meu com si fos un moix, que com és que encara vaig coix, si he deixat d'anar sempre gat. Digue-meu perquè som de l'or, que el que feim quan

0: El gener acostuma a ser el mes de la vinagrella. És aquesta planta que tenyeix de groc amples zones de conreu i voreres de camins. Els dies assolellats llueixen sobre el verd que predomina en el terreny d'hivern. La gent ho comenta, ho admira i de vegades s'emociona en veure aquest esclat de bellesa. Però hi ha coses que són com les monedes, que tenen dues cares. I la vinagrella té una cara fosca, que sol quedar amagada sota l'aparença de natura esplendorosa.
1: Època de muda. Capítol 19. Bellesa inquietant.
0: Originària del sud d'Àfrica, s'està estenent per tot el món i està catalogada com a espècie exòtica invasora. Tòxica de vegades per al bestiar, té una gran capacitat de dispersar-se sota terra, a partir d'escampar una xarxa d'arrels i petits bulbs. Acaba colonitzant tot l'entorn, inhibint la germinació de llavors d'altres plantes. Anomenada també a Menorca flor d'avellana o fel i vinagre, la seva magnífica presència florida indica, en realitat, un procés d'eliminació de la biodiversitat de la zona per evolucionar cap a un monocultiu. És una successió que, com podem veure, no està renyida amb l'estètica. Hi ha imatges que ens poden commoure per la seva bellesa, però tenir-hi darrere un transfons pertorbador. També hi ha una estètica de la guerra, de les zones industrials, de la tauromàquia, d'un temps ençà hi ha barris que són reformulats amb rehabilitacions precioses, dotats amb petits hotels de gran encant o amb restaurants d'una gastronomia elevada. Però si ningú ho compensa, pot acabar sent una zona esplèndida sense vida autòctona, com un camp de vinagrelles. Ja fa uns anys que va arribar a Menorca el becut vermell, un escarabat propi de l'Àsia tropical que s'ha escampat pel món, generalment amagat dins de palmeres que es transporten d'un lloc a l'altre amb objectius de jardineria. Aquest animalet és també una meravella de la natura. Els adults volen cap a les palmeres i ponen els ous. Hi neixen unes larves blanques i gruixades que aniran menjant el tronc de la planta durant mesos. A certes zones africanes són molt cercades per la gent com a aliment, però no hi ha costum a les nostres terres. Aquí pràcticament no té enemics naturals. Quan la larva ha crescut prou, fa una gatzoneta. Dins la càpsula, l'animalet refà tot el seu cos i en un d'aquests miracles fascinants es converteix en un vistós escarabat vermellós. Els becuts tenen les seves preferències. Les palmeres datileres els agraden especialment. Però segurament que d'aquí a uns anys atacaran també altres espècies, com els fassers o, encara més preocupant, els garbons. Els becuts són com alguns fons d'inversió, gestionats sempre per gent de vestit impecable. Només basant-se en el seu interès propi, poden anar controlant les empreses estratègiques i els serveis bàsics de la nostra societat. Per de fora, la democràcia té el mateix aspecte, però per dins es troba perforada i la seva polpa vital es va convertint en serradís. Els pagesos que han hagut de combatre camps plens de vinagrelles diuen que el moment idoni és precisament quan estan en flor, perquè la planta dedica molta energia a produir-la i debilita el bulb. Es requereix observació i constància. Però si en aquell moment s'arrenca, la plaga perd molta força. Tot té el seu punt feble.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

que diuen allà.

0: Springsteen amb Xafogó, amb dos dels seus membres, en Joel i na Iraia. Benvinguts, gràcies per ser en aquest, en aquest programa de Ràdio Far. Vos explicava antes, i vosaltres també ens hi compten els oients, que tenim podcast a sa web, per xarxes, tenim a Ràdio Far, tenim per tot, i també tenim una FM que no me la sé, però la posaré perquè la tinc memoritzada en el cotxe, no sé quin nombre és, però també podeu escoltar a Ràdio Far, que posant música menorquina de tot tipus, i ho podeu escoltar per sa ràdio on sigui. Jo no me recordo el nombre, però ho posaré baix. Xafogó, hem escoltat aquest tema Fornells, que és un tema, com el definiríeu? De què va aquest tema, vam?
1: Però al final tracta de nosaltres, de pues, el que són els menorquins de Menorca per estiu, ganes, pues, això, ganes de festa, platja, i... Sí, això.
0: Un tema estiuenc, sí.
1: Exacte.
0: Fantàstic. I res, volia saber tots dos com començau. Jo sé que en Joel toques trombó, va començar amb un instrument, va començar a cantar directament. Com començau a agradar-vos la vostra música? Hi ha qualsevol moment definitori així peliculero o no?
1: Individual o com a grup?
0: Individual, després anem en el grup.
1: Bé, doncs pues, al final això, pues, de petit comences amb la música, tal, després dius, hòstia, que a lo millor cantar no serveix per cantar només en els sopars familiars. A lo millor serveix per alguna cosa més. A lo millor puc aprofitar. Pues te fiques a classes, tal, no sé què, i al final, pues, mira, quan te dones compte, estàs a un conservatori
0: ja. Liant tots els capvespres, exacte, allà, fins que acabes amunt i avall. I en el cas...
2: Jo, pues, igual, que cantes així de petita, uh-huh. La meva família sempre ha estat super musical, o sigui... Hi ha hagut música sempre, i això, que t'ajuntes amb gent i dius, pues, a lo millor sí que serveixes per algo més que pensar guinaldos de nada. I, pues, res, pues, t'ajuntes amb gent que te motiva i, pues, acabes a una banda.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Amics, amigues, ja hi tornem a ser. Un altre programa de la Gramola, i en aquest cas farem un recorregut per alguns dels saxofonistes de Menorca. Saxofonistes clàssics, altres de jazz, joves, vells, de Ciutadella, de Mitjorn, de Castell o de Mó. Músics que bufen i que mos regalen música amb el saxo. Diferents maneres de fer música, però sempre amb les ganes de fer-mos emocionar amb les seves melodies. I és que, amics, en tenim de molt bons aquí, eh? En tenim de molt bons.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que, engalanades d'eritges i romaguers, romanen immòbils, veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen, deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega, en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel, ens aferram fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

l'esdevenir de la finestra estant, l'instant de flastomia dels àugurs que anuncien la culpa d'un error interpretable amb la remor del fat. Les mèl·leres de lluny, rere la vidriera, cernent les primaveres d'un hivern fins ara insospitat, encara ben tensava per les tiges el dubte.

i el lladone que calla, i el cel que va de ploure, i el sol que fa les ales en un vent de jugueta, en quina llei els mouen les moires, amb quin ull reserven la ignorància per al dubte. L'esdevenir fa nom a l'aldictat, si ja no hi ha qui hi posi les juguesques del temps i de l'atzar. Els andromans encara desconeixen l'invent de la tardor, com han de sacallar els presagis en fets. L'esdevenir, tisores rovellades, es clou a l'últim verd. És per això que callen. És per això que callen.

per tu tan sols, per tu, hermosa nina, d'amor ardent el meu cor sent un goi diví. Que és gran l'estimació que m'indomina, ja ho comprendràs quan estaràs sola amb mi. Ai, sí!

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, us acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que us explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
3: Bones. Això és l'altra veu de la glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
4: En aquest segon programa seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobre taula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb la convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tàrritic, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant s'improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
5: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
3: A la secció Glos i Glosam, en Ramallet prepara el necessari i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
4: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: L'altra veu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Molt benvinguts, amics, amigues, en aquest nou espai de Sagramola. Començam una altra tanda, una altra estona de compartir música i compartir músics. Abans sempre intentam posar-vos algunes coses que, a pesar que els aconegueu, pues, intentar sorprendre o intentar mostrar-vos alguna cosa que un desconeix o donar alguna explicació de qualque cosa. I el d'avui li he posat un títol que, bueno, tampoc no és que m'afaixi molt, però tampoc no el vull llevar, el vull deixar així. Menorquins pel món. Farem referència en aquest programa a cançons que a vegades a lo millor sentiu en aquesta emissora i que un diu, i aquesta cançó de bon punyetet surt o quina relació té amb Menorca, i és que hi ha moltes ocasions, i això també entra dins la discografia nostra menorquina, és com un... si anéssim a revisar tot el que és la discografia, podien trobar diferents formats, a veure aquest disc quin sentit hi té. Hi ha discos que estan aquí dins la discografia menorquina per fet de dur una imatge de Menorca, encara que la música no tingui res a veure amb Menorca, però hi ha una sèrie de discos on ha col·laborat algun menorquí per una o altra raó. Algun menorquí ha posat allà la seva pauada i són cançons, discos que moltes vegades no són coneguts, o sí, però que tenen aquest motiu de que hi havia allà un menorquí sonant, i anirem explicant, anirem fent un repàs per un llistat de cançons, de discos que tenen aquest format, que és un llistat molt ampli i que no arribarà baix ni molt manco. Posarem una mica de manera aleatòria cançons on hi ha algun menorquí que col·labora. Abans de res, i després d'haver donat aquesta petita introducció i la benvinguda a tots, que sempre és molt d'agrair, vos posam, com sempre, la cançó que vam deixar pendent el darrer dia i que després vos explicarem qui són.

La cançó que hem escoltat es diu Paraules. No sé si a qualcú li ha sonat el manco s'estil, el tipus de música, perquè aquesta música, aquesta cançó té un vincle molt directe amb Ja t'ho diré, pel fet de que el grup es diu Es mou molt no, i Es mou molt no és un grup que van és un grup o és un disc que van gravar components de Ja t'ho diré. Ja t'ho diré, quan sabeu quantes van desfer, van quedar uns quants a viure, encara viuen allà, per la part de Girona, d'altres van venir cap aquí. I aquest disc és un disc que es va fer en micromecenatge allà pel 2014-2015 aproximadament, el disc va sortir el 15, i canten en Sebastià Saurina, en Tete, el guitarrista, en Carlos Pons toca la bateria, i en Fly, en Jesús, Moll, per suposat toques baix. Ells tres, junt amb altres músics com en Josep Castilla, que també tocava la guitarra, i algun altre, el teclista era en Raúl Marc, crec, van gravar aquest disc, Silla dels Il·luminats, i són temes nous, temes propis, que són realment els compositors que composaven les cançons de Ja t'ho diré, són ells, són els mateixos. Aquí no hi ha en Cris, per suposat, però tota l'essència, diguem, de Ja t'ho diré venia abocada també cap en aquest grup. Aquest grup va fer diferents actuacions per allà, per Girona. També va venir a Menorca a presentar el disc. També record que van fer un tema nou que és de Mig del Canal Salat. I bueno, quan aquest grup fan concerts, també solen tocar temes de Ja t'ho diré. Bé, això era un poc. De fet, aquesta va ser un poc la idea que em va donar per aquest nou programa, que són músics menorquins, fora d'aquí de Menorca, que fan música. D'aquests n'hi ha molts. N'hi ha molts ara, i n'hi ha hagut, no vull dir sempre, però sí, n'hi ha hagut bastants. Ara, darrerament, bastants més, perquè són molts que surten a estudiar i fent la carrera, i després es queden per allà i fan alguna col·laboració amb un o amb altre. Posarem les cançons una mica aleatòries. La primera que me ve en el cap ara mateix és un grup que es diu Senyor dels Llamps, Senyors dels Llamps, que són un grup que es van formar a Barcelona, i on hi ha un menorquí que sona, que és d'Enric Marquès, és el baixista. Aquest grup és el grup que va néixer, que va sortir arrel d'una divisió, diguem, que hi havia dins el grup Pal de Gall. El Pal de Gall, als seus inicis, eren uns altres membres, per suposat, com sol passar, vull dir, els grups van variant. Hi havia alguns dels músics de Pal de Gall que van sortir d'aquest grup i van muntar un altre, van muntar aquest altre, els Senyors dels Llamps. Hi ha, per exemple, hi ha l'Albert Vinyés, que és el teclista, que també era el teclista dels primers discos de Pal de Gall, i que aquí és el teclista també, és qui toca dins aquest grup, junt amb en Enric Marquès. Són grups que, en aquest cas, eren estudiants i dins la carrera els agradava també la música. No vol dir que estudiassin carrera de música, sinó que estudiaven qualsevol carrera, però es van interessats en la música i van muntar aquest grup. Pal de Gall ja va néixer així, i el Senyor dels Llamps va ser també encara una resta d'aquesta mateixa empenta. Escoltarem, si us sembla bé, una cançó que es diu Bon dia Jordi, que és la que dona inici en aquest CD. Bon dia Jordi.

Els senyors dels llamps. Ja ho heu sentit. Aquí hi havia un menorquí sonant. Això són discos. En aquest cas, aquest disc concret, és un disc que, a lo millor, en alguna botiga de discos, que ja n'hi ha molt poques, n'hi ha molt poques, de fet, per exemple, a Cime tenen discos de, que tenen també sempre coses a veure en Menorca. A lo millor aquest menorquí, que quan ve aquí de vacances o quan ve aquí per lo que sigui, a vegades du discos, i en aquest cas aquest disc és un disc que a lo millor l'heu vist i que es pot trobar, i que bueno, que té aquesta raó, vull dir que és menorquí, quan passa per aquí pues, va deixant els discos, perquè el polit és que els discos es puguin els pugui comprar la gent, no? Per tant, beníssim. Anem a tirar per enrere i m'ho anem als anys 60. Als anys 60, per tot l'estat espanyol, van sortir infinitat de grups que adaptaven els nous ritmes que venien d'Inglaterra, dels Estats Units, el rock i tots els seus derivats, el surf, el beat, el blues, que eren estils que emergien amb força a conseqüència de tot això, del gospel, del country. Bueno, llavors, totes aquestes les guitarres elèctriques, les bateries, formaven part del camí d'aquest procés, i sobretot per la joventut que tenia ganes de renovar, d'innovar. Aquest nou fenomen social va agafar forma, encara que aquí a Espanya el seu procés va ser una mica més lent. Eren aquests mils de grups que hi va haver, que van estalonar aquesta nova energia, aquest rock que costava entrar a Espanya, però que alguns grups l'empenyien ja, no? El grup Los Pumas eren un grup de Catalunya que és desconegut per molts, ja que el recorregut que van tenir no va ser molt llarg i les cançons no van arribar tampoc a grans multituds. I aquest grup el posarà molt, recordarem, perquè un dels seus components que hi havia era un jove del Castell de nom Juan Antonio Oms, que havia nascut l'any 45. Aquest grup va néixer el 63, allà a Catalunya. De fet, el grup es va formar a Granollers, però no hi havia cap component que fos... Bueno, només hi havia un component que fos d'allà. Els altres eren un de Saragossa, un altre era d'Osca, ell que era menorquí, un altre que era de Salamanca. Bé, van començar a sonar, es van fer relativament famosos, van gravar dos discos petits, tenien pendent de gravar un tercer que no es va fer realitat, no el van arribar a gravar mai, només en van gravar dos, encara que van sortir per la tele en alguna ocasió, i en algun recull de premsa he pogut veure notícies d'allò tipus Los Pumas preparan su tercer disco, però en realitat aquest disc no va arribar a sortir mai. Fan versions dels Beach Boys, d'en Chip Berry, els adaptaven en el castellà i les cantaven. Anem a escoltar una cançó que ara, per suposat, vos heu de posar en una altra onda, heu d'anar als anys 60 i en aquelles festetes que es fan, i escoltar amb aquesta cançó que es diu Cuando caminas tú.

Los Pumas, sembla que venim d'un altre món ara, recordats anys 60. Bé, ja ho heu sentit aquesta cançó. Hi ha que dir que és, aquest jove guitarrista del Castell, en Joan, era guitarra solista. Per tant, heu pogut comprovar que va deixar la bandera ben alta dels mallorquins perquè està molt ben tocada la guitarra aquesta, la veritat que sí. Anem a una altra part. Bon, anem al 2015, hi ha una joveneta de Ciutadella, na Soraya Marquès, que és violinista, també toca el clarinet, i que, bueno, sa música és una de les seves passions importants, i a part de tocar en diferents grups, va gravar un disc ben polit amb en Josep Maria Galofré. A lo millor qualcú no li sona aquest nom, a jo me sona perquè bueno, perquè tinc el disc i perquè l'he escoltat bastant, però bé, volnam a presentar, vos posarem una cançó que és molt sentimental, com a molt lenteta, molt, molt íntima, que es diu Arran de pell, a on el violí que escoltarem, hi ha un violí, hi ha un cello i un cello, el violí que escoltàvem el toca a Soraya Marquès. És un... me pens que no han tocat mai a Menorca, bueno, ella sí, per suposar que ella ha tocat molt a Menorca, però no sé si aquesta formació com a tal amb en Josep Maria han tocat aquí a Menorca. Seria fantàstic si vingués pues, cap allà a escoltar-los directes. Vos posaré aquesta cançó que és Arran de pell i que és una cançó molt íntima i ben polideta.

Aquí heu sentit aquesta cançó tan guapa d'en Josep Maria Galofré. No sé si qualcú la coneixia o si és, o si està totalment nova. Jo crec que és una cançó poc coneguda, la música que està arribat poc a Menorca. I bueno, la violinista que té sempre un paper important a les gravacions d'aquest autor és de Ciutadella. Posarem ara una cançó que està extreta d'un casset, un casset de l'any 92. La veritat és que tinc poca informació d'aquest casset i bueno, a vegades passa que m'arriben algunes gravacions i em diuen sí, aquí hi ha tal persona que sona i és d'aquí, o bueno, molt bé. I aquesta cançó, aquest casset, és d'un grup que es diu Estranya Relació, és del 92, té tota la pinta de ser un casset també, bueno, és un casset que van gravar gent jove, i té tota la pinta que deuen ser també estudiants, o si no, no fa gaire que havien acabat els estudis. Una de les cantants, que és Nalucy Cintes, és de Mo, i no sé gaire cosa d'aquest grup. Sí que us puc dir que de tot el repertori, de tot el que és el casset, hi ha bastantes cançons escrites per ella, i ella canta aquí en aquest dia. Us podria dir el nom de tots els músics, però bueno, tampoc no us diria res de nou. Nalucy Cintes és de Mo i ella és aquí, canta i va fer aquesta... Bueno, la va compondre també en aquesta cançó. Es diu Amagat de la pluja. Anem a escoltar-la.

Amagat de la pluja. Estranya relació. El grup Estranya relació. Per als qui sou col·leccionistes i també replegueu aquestes coses, ja vos dic que és complicat trobar aquest casset. És de l'any 92, ja han passat una trentena d'anys, un poc més de 30 anys, i és complicat trobar una còpia encara d'aquest casset. Però bé, aquí vos el deix. Aquest grup, on formava part de Lucy Cintas, que me van dir era de Mor. Si vol que ho sap més coses d'aquest grup, estic super agraït de que me n'hagueu informant, com a vegades feis, per enriquir una mica el coneixement entorn en aquestes gravacions. Posarem ara un grup que està, bueno, està format a Mallorca, bàsicament, i que és un grup de música tradicional, de música, em podrien dir folclòrica, jo m'estim més en aquest cas dir música tradicional, on hi ha diferents músics, components, músics de renom, músics ben coneguts, i que se van juntar per donar llum en aquesta formació que es diu Posidònia, i a la qual hi ha un component menorquí que és en Moisès Pelegrí, que tots el coneixem, en Moi, és sens dubte un dels millors percussionistes que hi ha a Menorca i que ha format part en moltíssimes formacions, ha gravat moltíssimes coses, ha tocat amb moltíssims músics, segur que l'han vist i tots el coneixeu, no? Llavors, aquest grup, Posidònia, bueno, és un grup diferent perquè ha sonat poc aquí per Menorca, han editat dos discos, ja dos CDs, i bueno, entra dins el llistat aquest de gravacions on hi ha músics menorquins. El repertori que desglosen en aquests CDs és bastant ampli i variat, i sobretot recorreixen a la música tradicional, a la música folclòrica. He trobat curiós, i la posaré per pura curiositat, la cançó de l'amo de Sant Carabassa, perquè l'estan tocant músics que són, bueno, anava a dir professionals, però potser algun no ho és professional, però en la majoria sí, que viuen de so, que han fet la seva carrera de música, i quan agafen una cançó normalment li donen com una girada, la reinterpreten, li donen nova vida, nova, no ho sé, diferents, els fan diferents. Anem a escoltar, per tant, aquest L'amo de Sant Carabassa, abans que trobau d'aquesta versió, i la posam més que res perquè el nostre amic Moisès Pelegrí toca aquí dins. És un grup que val la pena que soni, i és aquí, vol present amb aquest L'amo de Sant Carabassa.

Aquests eren Posidoni en la seva visió particular de l'amo de Sant Carabassa. Anem a deixar un petit espai per la música clàssica, perquè també han tingut i tenim sortosament molts de músics menorquins que estan fent música clàssica i tocant música fora d'aquí. En aquest cas, posarem un tema d'un grup que es diuen el Belifante Quartet, que, en el qual toca en Pau Marquès, que és violoncel·lista i és de Ciutadella, ell. És un quartet de corda que es va formar als Països Baixos, i bé, aquest grup tenen ja dos discos gravats. El nom de Belifante, per qui no ho sapi, és la primera directora que hi va haver, directora d'orquestra a Europa, que era la Frida Belifante. Llavors, en aquest cas, aquests discos són la major part de les vegades composicions pròpies, i posem una cançó del segon disc, que es diu Paral·lel 40, i que té tota una història, no? Perquè el seu origen, l'origen d'aquest disc, és aquí a Menorca, perquè, segons comentava en Pau Marquès, el Paral·lel 40 passa damunt Menorca, és un paral·lel que volta al món, i llavors ells el que han fet ha estat crear cançons o fer algunes cançons relacionades amb tots els països per als quals passa aquest paral·lel. Per tant, llavors trobaríem Itàlia, Albània, Grècia, Turquia, Armènia, Azerbaijan, Corea del Nord, Xina, Japó, Estats Units, bueno, fa tota una volta, no? Ells, Grècia també, ells han fet cançons inspirades o relacionades amb aquests països que tenen aquest vincle, amb aquest paral·lel, que això, té el seu inici a Menorca. Anem a posar una cançó, concretament es diu, bueno, seria 5 danses gregues, 5 danses gregues per corda, i anem a escoltar la primera dansa, i bé, és un tema totalment diferent de tot el que hem posat fins ara. Mos endinsam de ple en la música clàssica i anem a escoltar aquest quartet de corda. Són dos discos per als qui els agradi la música clàssica i els agradin la música de corda, espectaculars. La veritat és que són preciosos. Anem a escoltar i a la vegada descobrir, per qui no ho conegui, la música de Belifante Quartet. En Pau Marquès, en acció, tocant el xalo.

Belifante Quartet hem escoltat, un grup nascut als Països Baixos i on col·laborava o forma part, és membre fundador, per suposat, en Pau Marquès, de Ciutadella. Bé, anem a posar una cançó d'una cantant catalana, de fet és el seu primer disc, que havia, bueno, havia fet feina en diferents dins el món de la música, cantant, participant en altres formacions. En aquest cas era el seu primer disc en solitari, i en aquest disc el percussionista que toca és en Pere Moll, que toca a tot el disc, no? Així i tot, posarem ara una cançó avant col·labora en Guillem Sol de Vila. En aquest cas no hi ha molta percussió en aquesta cançó, però el posem pel fet de que hi ha en Guillem, que li fa, que fa veus, que la canten junts amb la Mireia, però convé resaltar que aquest disc també té el seu valor afegit de que el percussionista és en Pere Moll, el qual tots coneixem com és un fantàstic bateria i percussionista. Bé, aquest disc és un disc com molt intimista, diríem. Ella diu que el que fa és un viatge per les arrels de les emocions. El disc és del 2018. La cançó que posarem es diu Tard per al cel i forma part d'aquest disc de na Mireia que es diu Des del cor. Anem a escoltar aquesta cançó.

de manera brutal, brusca, d'estil, i anem a centrar-nos en el món del heavy, de la música més rostida, de lo més dur, i anem a posar un grup que es diu Stop Stop, i a on hi ha un menorquí, que és en Jacob, ciutadellan que ell, que va apostar per aquest tipus de música, per el rock d'Orillo, i se'n va anar, va partir, va agafar furgoneta, va estar als Estats Units, actualment viu a Birmingham, encara que fan molt de concerts i per tant hi fa poc temps allà, però una bona temporada va dormir en furgoneta i ell conta que va ser uns inicis una mica complicats, però actualment aquesta banda, el grup Stop Stop, tenen uns concerts molt potents i fan moltíssims de concerts, fan uns 200 concerts a l'any, i bueno, és un ciutadellenc, un músic que ara darrerament han vingut per Ciutadella, han fet un quart de concerts per aquí, i és una cosa totalment diferent i sorprenent, canyera, forta. És a dir, que prepareu-vos, us posem una cançó que es diu Lola, que és d'un disc del 2014, i bueno, a disfrutar amb en Jacob, que canta aquí, Lola. Lola.

Stop, stop, menjar cop aquí, tot, a tota canya. No sé exactament, no us puc dir quants de discos ha entrat. Jo en tinc sis, jo tinc sis llargues durades, sis CDs. Segurament en tenen més, perquè ara darrer segur que n'han entrat algun altre i no sé si m'ha passat cap de llarg. En principi jo tinc sis discos, que tenen una extensa discografia. I a més tenen uns directes molt potents, surten maquillats, sempre solen maquillar, bueno, heavies, així com toca. Ja ho heu vist, avui un dia molt divers, han passat des de la clàssica fins en el heavy més rostit, passant per un poc diferents estils, que és el que mos agrada, en definitiva. I així passam els temps, us ha passat una hora volant, recordant aquests menorquins pel món, menorquins que d'una manera o altra en la seva música l'han fet sonar o la fan sonar per diferents espais, diferents regions d'aquest planeta tan petit. Bé, res més, només me queda incloure una cançoneta. Esperem si qualcú la coneix, una cançó sorpresa. Vos puc dir que és una cançó dedicada a Menorca i que no l'ha cantada un grup d'aquí, l'ha feta un grup de fora. Aviam si qualcú el reconeix, i si no el reconeix, passen dir, ja vos diré qui són, per si qualcú té interès en saber més sobre aquest grup o sobre aquest tipus de música que fan ells. Res més, ha estat un plaer, ja ho sabeu, com sempre, molt agraït perquè hàgiu arribat fins a aquest punt, espero no us hagi cansat gaire, i vos deix amb aquesta musiqueta, amb aquesta cançó diferent, desconeguda per molts, crec. No us dic el títol, vos dic només adeu fins a propera, i això, sigueu molt feliços, la música ajuda un poc.

0: 3.141 quilòmetres és la distància que hi ha entre Tànger i Tarragona, o entre Tarragona i Tànger. En Karim Kourou va néixer l'any 2000 a Tarragona, fill d'immigrants marroquins arrelats a Catalunya. Tot i així, manté el vincle amb el país d'origen, donat que hi torna un cop l'any. Ens visita avui a Gris Mig i ens interessa preguntar-li sobre si es sent d'un lloc o de l'altre, de tots dos alhora o de caps dels dos. Benvingut, Karim.
1: Moltes gràcies.
2: Què tal, com ha anat aquesta aterrament a Menorca? Que...
1: Està sent molt guai, la veritat. Definitivament, mai havia estat a una illa.
2: Uau!
1: Sí, aquesta setmana se m'ha ajuntat el... He estat a Tenerife per una expo també i ara també estic aquí. Llavors estic explorant el concepte d'ella, m'està xocant bastant, m'agrada.
0: Doncs, Karim, vas néixer a Tarragona, ets català, et sents marroquí també, però...
1: És una pregunta difícil. És a dir, quan neixes a un terreny que no compleix... O sigui, que no és que no compleixi, sinó que és diferent a la teva cultura familiar, mm-hmm. et genera aquest xoc i un fa que es pregunti d'on és, o sigui, es dificulta la generació d'una identitat. Llavors, jo durant molts anys he estat evitant l'etiqueta marroquí fins que vaig començar la meva carrera més artística i tal, on em vaig començar a plantejar d'on soc, realment.
2: Vas al Marroc molt sovint? Abans hem dit un cop a l'any, no sé si és real aquesta xifra, i com te sents quan vas al Marroc? Te resulta fàcil integrar-te? Notes algunes diferències culturals entre tu i els altres o no?
1: Vaig un cop l'any, això sí que és cert, sí, perquè és visita familiar obligada, perquè al final, no vulguis o no, la majoria de la meva família està allà i si podem mantindre una mica de vincle, doncs quasi que millor. I per altra banda, la manera en la que em sento allà és com que sempre soc de fora. És a dir, o sigui, passa una cosa que quan ets fill d'emigrants és que sempre ets l'altre. O sigui, jo a Espanya soc el marroquí i al Marroc soc l'espanyol, saps? Perquè hi ha un... O sigui, no acabes de ser 100% mai res del tot. Llavors, quan estic allà, se'm nota molt, quan parlo àrab i tal, se'm nota l'accent, se'm nota que falta vocabulari... O sigui, jo sempre dic que tinc un nivell d'Arija, que és l'àrab d'allà, del Marroc concretament, que d'un nen de 13 anys. Vull dir, puc mantenir una conversa i puc entendre-ho i tal, però a l'hora de fer expressions més complexes se'm nota molt. I sí, m'han calat molt ràpid.
0: A mi em passa al Brasil també, que... Sí. En una conversa, en el primer moment ja se n'adonen que no soc, o sigui, que no visc a Brasil, sobretot per l'argot, no?
1: Claro.
0: Perquè és un llenguatge molt callejero,
1: sí,
0: també.
1: Sí, exacte. A mi sembla un munt. De fet, sempre explico que no sé insultar en àrab.
0: Clar, per exemple, sí.
1: A mi al col·le m'ho preguntaven de si quin... Com deia, com traduir paraulotes i coses així, i no era capaç, no tinc ni idea. Hi ha un moment molt interessant quan baixes en cotxe i és quan... de sobte comences a sentir interferències de la ràdio i aquestes interferències són de programes del Marroc. Arriba un moment que arribes al sud d'Espanya i comences a sentir els programes del Marroc de tant en tant interferits entre els 40 principals i coses així. I és molt interessant perquè és com que vas entrant a poc a poc en aquest nou univers, saps? I això m'agrada molt i trobo que si no hi hagués aquest trajecte no podria experimentar això. He anat al Marroc amb avió i no és el mateix, saps? Perquè vas explorant tot tipus de paisatges fins a arribar al... Perquè el Marroc, o sigui, Tànger i Tarragona són paisatges diferents. I a poc a poc veus com elements del teu voltant van canviant.
0: Progressivament.
1: Ah, exacte. I això és molt interessant. I aquí entra en un joc també el tema de les senyals. Les senyals són una cosa que em fascinen. Perquè hi ha una foto que a mi m'agrada molt, diria que és la més important del projecte, que és la de la senyal que posa Algeciras.
0: Sí.
1: Vale. Aquesta senyal per mi significa molt perquè és com... És la senyal que sempre he vist al llarg de la meva vida que indica el moment en el que tu estàs entrant al Marroc, diguem. Perquè ara, el fet migratori, el fet d'aquest trajecte... O sigui, això és una prova de que aquest trajecte no pot passar desapercebut. O sigui, passen tantes persones que fins i tot el propi estat ha de senyalitzar en àrab perquè hi ha gent que no sap llegir en espanyol.
0: Clar,
1: saps?
0: Perquè està Algeciras en castellà i a sota en àrab.
1: Algeciras en àrab. I això és molt guai, tio. La veritat és que sí, trobo que és molt important.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Estem aquí a la sala multifuncional de Mercadal, Menorca Dog Fest, i davant nosaltres tenim en Isabel Andrés Portí i en Cristian Pons, i un poc venen a presentar la darrera pel·lícula d'en Isabel, La fibra sensible, que es projecta dimarts, si no m'equivoc. Sí, perdona, s'atracarà. I en aquest cas, a part de ser directora, en Cristian Pons, que és el director del festival, també és coproductor de la pel·lícula. Per tant, té tot el sentit que aquesta pel·lícula es vegi aquí, i és la primera vegada que es projecta a Menorca, i res, mos agradaria que mos expliquéssiu un poc d'on neix aquest projecte, primer de tot, i un poc com va ser la col·laboració amb Esfar, que és una productora menorquina que esperem que tingui molts altres projectes per davant, però que és el seu darrer, i mos agradaria saber com va néixer aquesta col·laboració també.
1: Bueno, doncs això parteix d'una experiència personal, d'una vivència personal dolorosa, i de l'anhel de transformar, diguéssim, una emoció negativa en quelcom més positiu, no? Parteix de que el meu pare es va posar malalt perquè, bueno, a través de gràcies a l'amiant, no gràcies o per desgràcia. I aleshores vaig decidir... Bueno, vam començar a investigar sobre el tema i ens vam adonar que no era una qüestió familiar privada, sinó que era un tema que afectava moltíssima gent. I vaig decidir fer un documental. El que passa que, bueno, d'entrada... és un tema una mica incòmode, no és fàcil... seduir amb aquesta història, i vaig començar amb una productora de Catalunya, però certament com que el punt de partida és la història familiar i la meva família va decidir venir a viure a Menorca fa uns 25 anys, doncs hi ha una part que implica a Menorca, i és aquí on entra a produccions d'Esfar, no? I en el moment de buscar un company de viatge a nivell de producció aquí, jo, bueno, vaig tenir clar, vaig de les productores que hi havia a Menorca, m'agradava la feina que feien d'Esfar, i els hi vam proposar.
0: Que guai. És que a Menorca hi ha molt poques productores, i no n'hi ha gaires que tinguin una mirada cap a aquest tipus de projectes, no? Documental creatiu, d'autor, i Esfar, a part de muntar aquest festival, també ha produït.
2: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

faria una cançó i no vull xerrar de tu ni dir-te que t'estim molt, que so d'estar animorat i fer poemes amb un nom m'assembla tan desfassat. Vull fugir d'aquest amor, vull recitar lo bé que em sent, reviure tots aquests moments i quan quedi tot sol pensant tu i amb tanta gent, i per això estic aprenent a nedar entre sentiments, mirar-nos de més amunt, saber estar

sempre t'havia dit que no et faria una cançó, que els qui juguen en s'amor els hi falta inspiració.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes d'abril, s'enclova, esclata.
2: Cada cosa en el seu temps. Amb el biòleg i divulgador, Sam Pons.
1: S'enclova és una planta molt coneguda a Menorca. Durant la primavera, encén el camp de silla d'un intens color magenta.
3: M'agrada s'espigolar i anar replegant espigues.
1: És originària de la conca mediterrània occidental. Es va introduir a Menorca com a planta farratgera ara fa un parell de segles.

0: pertany a la família de les lleguminoses, un tipus de plantes que les seves rels tenen uns petits bonys amb uns bacteris que viuen en el que es diu una simbiosi.
1: M'agrada s'espila i anar replegant espigues.
0: La simbiosi és una relació entre dos organismes que fa que un depengui de l'altre. Aquests bacteris són capaços de fixar, és a dir, agafar, el nitrogen de l'aire, que després és aprofitat per la mateixa planta.

Per aquest motiu, Sant Clova no ha de mastegar adobs i, a més, fertilitzar la terra. És per això que antigament era un farratge molt preuat i que, a més, agradava molt en el bestiar.

amb la introducció de nous tipus de farratges, Sant Cloa va caure en desús. Però actualment es torna a fomentar la seva sembra pel fet de ser un cultiu molt ecològic i que no necessita tractaments. M'agrada s'espiula i anar replegant espigues. Sant Cloa atrau una gran quantitat d'insectes pol·linitzadors. Diuen que la mel d'en Cloa és de molt bona qualitat. Ja veig, idò, que amb aquesta planta tots són avantatges. Un bon exemple de com el retorn en el passat acaba sent una bona aposta de futur.

Biblioteca Freak, capítol 63, en el que iniciem nova temporada, segurament la més freak de totes elles, ratllant ni més ni menys que de 5 llibres, el primer cicle de L'Arxiu de les Tempestes, de Brandon Sanderson. Una saga de fantasia èpica que, tot i no estar escrita amb una prosa enlluernadora, estem ratllant d'un autor best-seller, es devora com si una tènia llegís en el nostre costat. Una sèrie de novel·les que són un exemple d'escriptura per mantenir el lector clavat a les pàgines. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.

0: Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una altra vegada més aquí a Arizones.
1: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència. Ella és la Magda Tibonet.
0: I ella és la Gaby Miciolevicios. I avui us hem vingut a xerrar de dones fotoperiodistes. Per això tindrem una convidada de luxe que ens fa molta, moltíssima il·lusió que s'hagi atracat a Radio Far.
1: Pues sí. Ella és la Gemma Andreu i és la dona que és a tot arreu, com a tu. És la dona que lo fotografia tot en Espanya. Bueno, en Menorca. Càmera en mà, la veus per tot, tant te cobreix un event esportiu com una xerrada a l'Ateneu, com un accident, com un concert, una entrevista personal o un Sant Joan.
0: A la Gemma la reconeixereu per la seva bonhomia, la seva humilitat, tant professional com personal, el seu saber fer i un somriure discret però sincer.
2: Gaby Miciolevicios i Magda Tibonet presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com. A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far presenta Sarrondà, Sa Naveta dels Tudons i el Pou dels Aïmadors.
1: Pretenien una jove, dos enamorats cabalencs. Tan cabalencs que ella no sabia quina havia de prendre, perquè no sabia quina havia d'engigar. I ells, per llevar-lis mal de cap, van convenir amb unes macions dignes de ferbs aïmadors i de lota tan garrida. Un d'ells faria una nau de pedra, de peces cairades i ajustades, a sa plana d'estudons. S'altre, a su de vora, faria amb una barrina un pou fins a trobar aigua. Es qui primer enllestit sa tasca, se casaria amb sa lota. Fer una nau de pedra, com sa d'estudons, és veritable obra de gegants, i fer un pou amb una barrina, d'un bògit de flocadura com es buit d'un pou de torn, i fer-lo per aquells rodols d'esterma de Ciutadella, on sa penya és tan ferma i s'aigua està tan fonda, vol de lit i braons. Els dos aïmadors contraris, com a bons amics, no obstant d'estar enquimerats amb sa tasca, cada vespre passaven sa vetlada en el costat de sa lota. I endavant anaven ses obres, una ferrata sa barrina, a tall de foradar el món. S'altra, arrencant i traginant a coll penyes, que, després de ben llavorades, les posava a lloc fent de mestre d'aixa, paradant s'estranya nau carena per munt. Cada viatge que feies de sa nau, tot passant, preguntava a son rival d'espou com anava l'obra. I quan, duent-se darrere pedra, no veient a son rival abraonat a sa barrina, guaità dins es fondal i feu s'acostumada pregunta, es d'espou, des de baix, li va respondre que acabava de trobar s'aigua. Una flamarada de salvatge gelosia enlluernant es de sa nau i, furiós, va rebatre dins es pou sa penya amb que venia carregat. I aquella vetlada, a festejar a casa el lota, no hi comparegué més que es jove de sa nau. Però tot s'afina en aquest món. Es jove que faltant es festeig fou trobat. L'endemà, mort dins es pou, esclafat per una roca cairada. En es jove de sa nau no el veren mai més. Sa nau romangué sense acabar. Li falta una pedra. Es pou avui és encara conegut pel pou de sa barrina o dels enamorats i mostra dins ample canó faixes en espiral menjades a sa penya com que siguin buidades per

de Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvingudes a Escèniques i Didascàlies, el podcast on aprofundim en la creació, representació i emocions que ens comporta i que ens porta al teatre. El teatre i totes les arts escèniques de Menorca, conversant amb intèrprets i amb altres persones professionals o aficionades també al drama clàssic i contemporani. Tenim entrevistes, lectures dramatitzades i música, sempre música per endinsar-nos a l'art dramàtic i també a la vida mateixa, perquè, com va escriure en Shakespeare, el món sencer és un escenari i tots els homes i dones són mers actors. Un podcast amb qui us parla, Caro López Real. I comencem directament avui amb una presentació amb la nostra convidada, amb la Rita Barbé. Hola, Rita, què tal? Com estàs?
1: Hola, molt bé, molt contenta de ser aquí.
0: Estem molt, molt, molt contentes de que estiguis aquí amb nosaltres. La Rita, cantant, actriu, a més professora de veu també, a l'Ourenca.
1: Sí.
0: I mig madrilenya també, sí, per residència. I bé, amb tu volem anar desgranant, a més de tots els projectes que has fet, que ja tens uns quants anys a darrere de carrera professional i unes obres realment molt impressionants, i volem anar, doncs, això, parlant de les emocions, del teatre, de tot el que et comporta i t'aporta. I començarem directament amb una cita preciosa que diu, i que tu dius també en un disc teu, que diu així: amic, gaudeix de la vida. Allunya la tristesa. L'existència és curta, ja ho saps, i el temps exigeix el seu tribut. Això, com bé expliques tu en el teu disc, el de Pardal

0: Teresa.
1: Sí. Oh, és preciós, se'm posa la pell de gallina.
0: Home, això comença per dalt del cap. Sí.
1: És que és preciós, és l'epitafi, és un trosset de l'epitafi de Seikilos, que són aquestes, bé, unes anotacions tant de texta com de música, que es van trobar gravades amb una pedra, que estan datades entre el 200 i el 100 abans de la nostra era, es van trobar a prop a Turquia, el que avui és Turquia, no? A prop d'Efes, i està considerada la composició musical completa més, tu dius, el CD més antiga de la Mediterrània, perquè, clar, els altres mons realment...
0: Sí, jo me va venir bé per diguem, emmarcar sa idea de Per dalt del cap, que era un poc un crit a sa poesia mediterrània, a poetes de Menorca, i sí, va, comença així, amb uns versos, a més els recita en grec. I...
1: Sí, sí.
0: Sí.
1: És impressionant, no? Sentir això que té més de 2.100 anys d'antiguitat, que s'ha trobat amb els versos i amb la música, i que tu incorpores amb un CD, amb aquest salt temporal, és impressionant, que encara... No, aquestes anotacions musicals en grec antic, però s'han pogut entendre i llegir, i aquest vers tan concret d'amic gaudeix de la vida, allunya la tristesa, estem parlant sempre de les dues màscares del teatre, no?
0: de la
1: tristesa i de l'alegria.
0: Sí, sí, sí. Jo crec que dels clàssics i de la història hem d'agafar el que ens interessa, no? Hi ha moltes coses que no hem de repetir, però n'hi ha d'altres que sí que està bé que ens serveixin de guia, i aquesta és una. No?
1: Sí, sí.
0: Es gaudir no com a imposició, que és un poc la idea d'avui en dia, sinó com a dret.
1: Clar.

0: Tenim aquí, tenim dret a disfrutar i a gaudir, anem a intentar fer-ho,
1: sí.
0: Sense haver-ho de fer a tota hora, no?
1: Sí, sí, sí, també. Tampoc no ens passem amb l'enjoy aquest, no? Que tot hagi de ser una festa. Bé, doncs això, el que dèiem, no? Que la vida és com el teatre, sempre amb el goig de viure i amb la tristesa, que també és una amenaça. I la teva alegria, la teva energia positiva, se nota molt quan estàs en escenari, tens tu ets un animal escènic, perdona, deixa'm que te digui. I això ho hem pogut gaudir, els que t'hagin pogut veure darrerament, no? El darrer espectacle, bueno, aquest espectacle que vas fer al Teatre Soho de Màlaga,
0: Gipsy,
1: teatre musical. Anem a sentir un poquet de la música i així ens posem en ambient. Sentim.

0: Sembla que estem a Broadway, sí. un musical, una això és història del musical.
1: És un clàssic, Gypsy és un clàssic i aquesta obertura és molt, molt, molt, molt suggerent perquè, a part, la producció que va fent Antonio Banderas amb aquesta obertura ja sortíem tots a escena fent un poc un passeig, no sé, donant unes pinzellades de lo que després podríem veure i bueno, és un clàssic interessantíssim, a part d'un clàssic que xerra del teatre,
0: sí.
1: És a dir, és teatre, és metateatre, no? I és com és un d'aquests musicals, bueno, que la gent que mos dedicam a això d'alguna manera mos pot tocar un poc més, no?
0: Perquè parla de la història d'Anna Gipsy, Rose Lee, que era una artista real del cabaret dels Estats Units als anys 30 i 40, i a la mare i a la germana.
1: Parla de relacions, de manipulació emocional, del que passa quan una mare frustrada posa damunt els fills, ses filles, en aquest cas, les seves frustracions, de quina manera pots treballar això i engrandir-ho a través de l'art o dur una vida totalment marcada per un trauma, no? Molt, molt interessant.
0: I això amb una posada en escena, clar, amb un pressupost, com és treballar amb el Teatre Soho, amb Antonio Banderas, amb tot aquest personal, amb aquestes coreografies, que algunes són de les coreografies originals.
1: Sí. És una fantasia. És una fantasia. Jo quan al llarg d'aquests mesos me demanaven, jo, o sigui, és com si jo hagués tret a passejar la meva fieta fantasiosa, perquè el món del teatre té això, té moltes altres coses que segurament en xerrarem, però després té això que a vegades te toca viureu i a vegades no, que és la fantasia. Vull dir, en Antonio Banderas és un gran actor amb una gran trajectòria que des de fa uns anys va muntar ell un teatre arrel d'una experiència personal de salut que de repente replanteges un poc sa vida, i ell volia fer aquest projecte. I ell disposa de molta, bueno, d'una estructura empresarial important que pot fer grans muntatges. Llavors, clar, Vius un poc lo que és la part més lluminosa, entre cometes, de lo que és el món del teatre musical de gran format. Val? I sí, hi ha un gran pressupost, hi havia una escenografia immensa amb unes cortines impressionants, el disseny d'il·luminació també, vull dir, tots els millors professionals o més cotitzats, diguem, no?
0: I un munt d'actors, actrius, a escena, amb vestuaris.
1: Sí, no, hi ha una inversió molt, molt gran. Però en el cas d'en Antonio Banderas jo he de dir que és un home que aposta per musicals poc comercials, val? Clàssics, difícils, no són fàcils pel públic. És un home que arrisca els seus doblers, ell els atreu per una altra banda i els inverteix en teatre musical, no? I fa el que... I bueno, el procés va ser molt, molt agradable perquè... Bueno, ell és un apassionat i treballa amb molt de respecte cap als actors, amb molta llibertat, te deixa fer, te deixa provar.
0: Quantes setmanes, com van anar els assajos abans d'estrenar? Quant de temps?
1: Bueno, això dins del món professional sempre són 45 dies d'assajos. Qualsevol projecte...
0: Tant que musical com de drama, més...
1: Sí, qualsevol contracte hi ha una obligació de pagar-te 45 dies d'assajos. Una altra cosa és que, de repent, la producció consideri que necessita més temps i, a part d'això, ells fan prèvies a entrar dins el gros d'assajos, no? Però va ser una cosa com sol ser sempre, 45 dies d'assajos.
0: Sí, un mes i mig, sí. Que fa uns anys era més. Eren, no? Fa uns anys, als anys 70, 80, vull dir, no dic que els hagis conegut tu sobre l'escena, però sí que m'assembla...
1: Però igual ho eren, però ni es pagava.
0: Ens havia parlat de que eren 2 mesos, que ara s'havia escurçat. Me sona.
1: Pot ser, però això també va molt lligat en els convenis. potser llavors ni tan sols estaven obligats a pagar. També en Pitus ve dels juglars, allà feien...
0: Una altra cosa.
1: Allà se n'anaven a sa masia, vull dir, era una altra dinàmica. Sí. No? Des de que sa cosa està com a, per conveni establerta, és així, és així.
0: I amb aquest gipsi feies alguns diferents personatges.
1: Sí. No? Jo era la primera vegada que estic a una producció de teatre musical per cobrir 5 personatges.
0: Uau.
1: Després, realment, amb una altra companya i jo, el que fèiem era cada dia fer un petit personatge fins que algú d'aquestes tres altres que havíem de substituir a lo millor tenia algun problema o tal, i sortíem a fer aquell, no? Però cada dia fèiem un petit personatge, però teníem en repertori altres tres que havíem d'estar disposades a fer-lo d'avui per demà.
0: Molt bé. Tu, de fet, ja havies fet el teu propi espectacle. El 2017, aquell Ventures i desventures d'una actriu de musicals,
1: sí,
0: que el feies amb en Kiev Portella, com a mínim aquí es va veure, no? Amb en Kiev Portella.
1: Aquí ho vaig fer amb en Kiev, sí. Com... Després ho he fet amb en Germán Barrio, sí.
0: Això és un espectacle de creació teva?
1: Sí.
0: Clar, explica'ns també aquesta part de dramaturga.
1: Sí, bueno, la dramatúrgia era d'en Juan Carlos Talavera. Jo el que sí puc explicar és que paral·lelament a produccions que me puguin contractar des de fora, jo sempre he tingut en marxa produccions pròpies, de creació pròpia, amb les quals no depens de ningú, sinó bueno, que te recols amb un equip de confiança per crear el que necessites contar. I aquest és un d'ells, i aquest neix un poc de tants anys de fer càstings i tants nos, perquè clar, tu ara acabes de xerrar de Gipsy, Gipsy és un sí, però darrere d'aquest sí hi ha molts nos, un càsting, un altre càsting. Clar, tot això és un temps invertit en preparar-te cançons, preparar-te textes, i clar, jo me vaig trobar dins un calaix amb un munt de temes clàssics de musicals que no tenien vida, i vaig dir, hem de fer un espectacle, i n'estic molt contenta d'aquest espectacle, perquè és una mica un bany de realitat del que és el món del teatre musical, que una cosa és el que t'he dit, la fantasia de Gipsy,
0: el que veiem,
1: luces i lentejuelas, però darrere hi ha tot una història, hi ha tot un musical darrere dels musicals. I amb aquest faig un passeig per un poc la meva trajectòria dins dels mondes musicals, posant llum a càstings on hi ha hagut resolucions estranyes o sorpreses que he tingut d'un càsting que me van dir que no, i al cap d'un any me van cridar per dir que sí, però no havia de cantar sinó només actuar. Bueno, anècdotes divertides i d'altres no tant, tot en clau de comèdia, clar, però sí, és...
0: Que la realitat supera la ficció.
1: Sempre.
0: I dius, aprofit tot el que he viscut i ho poses en escena.
1: Sí, i te n'enrius, val? És per enriure'm d'aquesta comèdia que és anar de càsting en càsting i també de te n'enrius de lo que sembla que és el teatre i de lo que té darrere, que és molt, no?
0: I com vas arribar al teatre? Perquè ara anirem parlant, tu t'has format molt, però com vas tenir el teu primer contacte amb el teatre? Potser amb el teatre popular, tradicional, aquí a Menorca? O...
1: Sí, bueno, jo venc d'una família d'artistes, que diuen aquí. Jo... mo mare i mon pare feien teatre, mon mare i mon pare cantava, mon mare encara canta amb el cor, mon pare era tenor còmic.
0: Home, això fa molt, eh?
1: La meva tia també fa teatre. En Simón, cantant d'òpera.
0: Simón Orfila.
1: Simón Orfila és cosí. Tots som de la família Riudavets.
0: Clar, Rita Barber, Riudavets.
1: Exacte. I l'avi meu era... Bé, jo no el vaig veure actuar mai, però suposadament era un gran actor de lo que feia el dimoni en els pastorets. Vull dir,
0: claro.
1: Jo això ho he viscut des de que molt petites. Hi va haver una època a l'O que es feien a través de la cooperativa Sant Cristín, es feien sarsueles. Jo això ho he viscut, jo anava als assajos amb mon pare i mon mare. I el que jo vaig fer de petita sí que va ser música, realment no va ser teatre. Jo em vaig veure molt, m'hi vaig passejar molt per dins dels teatres, però el que vaig fer va ser música. És com vaig arribar al teatre, me sorgeix una mica de inconscient. Perquè jo vaig acabar psicologia, vaig venir a Menorca, vaig exercir un petit temps, però vaig veure que no m'agradava, que no m'hi veia. I vaig dir, bueno, i què passa si intent tirar cap al teatre? I me vaig decidir, vaig xerrar amb la Matilde Muñiz per demanar-li consell a quina escola podria anar, i ella me va donar una resposta que encara la record i la recordaré sempre, que em va dir, Rita, és igual l'escola, pensa més bé un lloc on pensis que puguis estar bé.
0: Un lloc de viure,
1: sí,
0: mentre estudiaves.
1: Perquè jo ja havia estudiat a Barcelona, jo allà no havia estat especialment a gust. Se m'havia fet com a gran, com a inhòspita a Barcelona. I me diu, allà on trobis que pots estar bé. I jo vaig decidir Sevilla.
0: Mira.
1: I me'n vaig anar a fer les proves a l'Escola d'Art Dramàtic de Sevilla, a Saïssat.
0: Sí.
1: I vaig entrar. Me'ls vaig preparar, vaig preparar Hamlet dalt d'un terrat d'una pensió de Sevilla. I allà jo vaig sentir que es movia alguna cosa. Jo allà me vaig preparar aquell monòleg i jo tota sola vaig dir, ostres, algú s'està movent. Vaig fer les proves, vaig passar, i és bé que després va ser clau que al cap d'un any el profe de veu me va enviar un càsting a Madrid pel Centre Dramàtic Nacional, i allà ja vaig entrar amb la visita de la vieja dama en el Centre Dramàtic Nacional i ja vaig quedar a Madrid.
0: Clar.
1: I vaig tornar a fer les proves per entrar a Sarresat, i ja vaig entrar a Sarresat, vaig fer tota la formació. I...
0: Clar, tu ets llicenciada en interpretació gestual,
1: sí,
0: a la Resat, sí, de Real Escola d'Art Dramàtic de Madrid. Sí. I abans, com tu deies, ets llicenciada en psicologia.
1: Sí.
0: Bé, això també te pot ajudar a entendre els personatges? O sigui, la psicologia t'ha donat eines per entendre a vegades un personatge, no?
1: Tothom ho diu. Però no, jo crec que com el 99% de gent que es vol dedicar o vol ser psicòleg, el que vol és aclarir-se a un mateix. Intentar descobrir un poc el misteri de ser ser humà i de ses angoixes. Després, a poc a poc, un veu si realment et sabia o no et sabia. No, jo ho vaig fer... Jo és que jo ara, i amb els anys encara ho tinc més clar, jo crec que en els 18 anys hi ha poca gent que sàpiga el que vol fer. Jo estava entre fer psicologia o fer periodisme, ja me diràs tu si Mira. Té molt de relació. No. És a dir, jo sempre he tingut un interès gran per ser humà. I per... M'agrada molt escoltar, m'agrada molt xerrar i observar, i amb la primera que ho faig és amb jo mateixa. I sí, d'aquí ve les ganes de fer psicologia. Però el teatre jo crec que va per una altra banda. El teatre va de jugar. Després es ve que com més món coneguis i com més hagis llegit i com més pintures hagis vist i com més passejos hagis fet, més material tens per treballar. Ser humà, la complexitat, val. Però psicologia tampoc no és que te l'aclaresqui gaire, saps? Si no...
0: Igual és al revés també, que el teatre te permet... O sigui, el que deies tu, per una banda, com més vida tinguis, més t'ajuda a l'hora d'interpretar o abordar un personatge, però també fent tots aquests personatges entens molt més la gent.
1: Sí, realment això m'ha ensenyat més el teatre a jo que la psicologia cap al teatre. Sí. I tu amb el teatre entres dins estructures familiars que, ostres, dius, ostres, està passant això entre aquests dos personatges o què li passa a ella, no? És una lliçó constant de vida, sí.
0: I així, a més de, dels referents de teatre que deies de la teva família i de tota la part que has après, alguns altres referents, alguns altres, no sé, algunes obres que haguessis vist de petita o alguns actors o actrius que tu diguessis, o potser a la tele, veient pel·lícules, algú t'havia...
1: És que me fa vergonya, però...
0: Amolla't, dona.
1: Na Marisol.
0: Clar.
1: Ja són de l'època de les pel·lícules de na Marisol... I per jo ha estat sempre un referent, saps? Aquella...
0: Perquè cantava, actuava...
1: Clar, sí. Ella ho feia tot. Nana Belén també ho fa tot. Això serien com els referents inicials, no?
0: De, claro.
1: Que tu veus a la tele i dius... Uau, jo vull ser com ella, no?
0: És que si no veus res de res de res, és molt...

0: Aquí estem amb Xafogó, amb dos dels seus membres, en Joel i Nairaya. Benvinguts, gràcies per ser en aquest programa de Ràdio Far. Vos explicava antes, i vosaltres també ens hi compten els oients, que tenim podcast a la web, per xarxa, estem a Ràdio Far, estem per tot, i també tenim una FM que no me la sé, però la posaré perquè la tinc memoritzada en el cotxe, no sé quin nombre és, però també podeu escoltar a Ràdio Far, que posa música menorquina de tot tipus, i ho podeu escoltar per la ràdio on sigui. Jo no em recordo el nombre, però ho posaré baix. Xafogó, hem escoltat aquest tema Fornells, que és un tema, com el definiríeu? De què va aquest tema? Vam.
1: Però al final tracta de nosaltres, pues, el que són els menorquins de Menorca per estiu, ganes, pues, això, ganes de festa, platja, i... Sí, això...
0: un tema estiuenc, sí.
1: Exacte.
0: Fantàstic. I res, volia saber tots dos com començau. Jo sé que jo toques trombó, va començar amb un instrument, va començar a cantar directament. Com començau a agradar vostra música? Hi ha algun moment definitor així pel·liculero o no?
1: Individual o com a grup?
0: Individual. Ah, individual, després anem en el grup.
1: Bé, pues, al final això, pues, de petit comença amb la música, tal, després dius, hòstia, que a lo millor... Cantar no serveix per cantar només en els sopars familiars. A lo millor serveix per alguna cosa més. A lo millor puc aprofitar. Pues te fiques a classes, tal, no sé què, i al final, pues, mira, quan dones compte, estàs a un conservatori...
0: Ja. Liant tots els capvespres, allà, fins que acabes amunt i avall. I en el cas...
2: Jo, pues, igual, que canto així de petita... Uh-huh. La meva família sempre ha estat supermusical. O sigui... Hi ha hagut música sempre, i això, que t'ajuntes amb gent i dius, pues, a lo millor sí que serveixes per alguna cosa més que pots aguinar el dos de nou. I, pues, res, pues, t'ajuntes amb gent que t'omple, te motiva i, pues, acabes a una banda.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Amics, amigues, ja hi tornem a ser. Un altre programa de la Gramola, i en aquest cas farem un recorregut per alguns dels saxofonistes de Menorca. Saxofonistes clàssics, altres de jazz, joves, vells, de Ciutadella, de Mitjorn, del Castell o de Mó. Músics que bufen i que mos regalen música amb el saxo. Diferents maneres de fer música, però sempre amb les ganes de fer-mos emocionar amb les seves melodies. I és que, amics, en tenim de molt bons aquí, en tenim de molt bons.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Benvingudes, benvinguts, hola a tothom. Vos heu demanat qualque vegada què és el que diferencia els éssers humans dels animals? Encara que és una pregunta filosòfica en què ningú ha arribat a un consens, jo deixaré caure una opció, la imaginació. Òbviament, hi ha animals que són capaços de resoldre problemes, però no crec que n'hi hagi cap que s'hagi demanat com serà sa vida al cap de 20, 30 o 40 anys. Ho has fet tu? Te vas demanar de petit com seria sa teva vida futura? L'art i la literatura ho han fet i ho continuen fent. Arthur C. Clarke es va imaginar que el 2001 començaríem a viatjar per l'univers. George Orwell, que el 1984 viuríem en una societat distòpica controlada pels designis d'un gran germà. O Cormac McCarthy, que després d'un cataclisme, els supervivents mos lliuraríem en els nostres instints animals de supervivència i entre nosaltres mos devoraríem. Alguns d'aquests autors i autores, fins i tot, han encertat amb les seves prediccions. Començam la davallada de final de temporada ascendint pel temps futur, cap a la ciència-ficció. I, primer de tot, mos aturarem en dues estacions del subgènere des ciberpunk. I la primera d'elles serà Neuromàntic, de William Gibson. Jo som en Checkpoints i això és Biblioteca.

Neuromantic mos trasllada a un futur incert on la tecnologia ha assolit cotes inèdites, com la creació del ciberespai, on els vaquers informàtics, pirates informàtics o furoners, és a dir, persones apassionades de la informàtica que tenen un vast coneixement de les xarxes i dels sistemes informàtics, amb molta curiositat per explorar-ne les característiques, així com per a posar a prova les seves habilitats en aquest àmbit, fan i desfan a través d'una xarxa virtual plena de perills, un futur on la majoria de la població pot posseir varis implants en el cos que incrementen les capacitats de qualque funció per potenciar habilitats. El protagonista d'aquesta novel·la és un d'aquests vaquers informàtics que, per voler estafar a uns clients, se li ha danyat la xarxa neuronal, per la qual cosa no pot connectar-se en el ciberespai. Però un dia rep un encàrrec de part d'un misteriós personatge anomenat Armitage, que li promet reparar la malmesa xarxa neuronal a canvi dels seus serveis. D'aquesta manera, passa a formar part d'un grup d'experts en el seu camp per tal de dur a terme la missió, extrema i gairebé impossible, que se'ls hi ha encarregat. Una dona modificada per ser una màquina de matar, una consciència emmagatzemada en un rom i un lladre dandi amb la capacitat de projectar visions hologràfiques en el seu voltant. Junts, seguiran les ordres d'aquest misteriós client, però, alhora, també, intentaran descobrir qui és i per qui realment treballen. Com he esmentat a la introducció, a la literatura sempre li ha agradat imaginar el futur. En aquest cas, s'imagina la tecnologia. Neuromantic, primer llibre de la trilogia Sproul, es va publicar el 1984 i és la primera novel·la on es pot trobar el terme ciberespai. Però Gibson es pot considerar per aquest fet el pare del ciberpunk? De fet, hi ha un poc de debat perquè molts consideren que la pedra fundacional d'aquest subgènere de la ciència-ficció va ser Somien els androides amb ovelles electròniques de Philip K. Dick, relat en el qual es basa la pel·lícula de culte Blade Runner dirigida per Ridley Scott el 1982. Respecte a aquest tema, el mateix Gibson comenta: Blade Runner es va estrenar quan encara escrivia Neuromantic. Duia escrit més o menys un terç del manuscrit. Quan vaig veure la pel·lícula, ja en els primers 20 minuts, vaig pensar que la meva primera novel·la, encara sense acabar, estava condemnada. Tot el món suposaria que havia copiat la meva textura visual d'aquesta enlluernadora pel·lícula. Però no va passar. Principalment, crec, perquè Blade Runner va ser un fracàs en la seva estrena en els cinemes i les pel·lícules en aquella època no sortien immediatament en DVD. El públic, en general, va semblar no entendre-la, relativament poca gent la va veure i, simplement, es va esvair sense produir cap casta d'efecte. Jo no puc aportar gaire cosa en aquest debat, però la setmana que ve tirarem més llenya en el foc. Lo que sí es pot dir és que Neuromantic és la novel·la que va legitimitzar el ciberpunk com una branca acceptada de la ciència-ficció i va cimentar els elements arquetípics d'aquest subgènere. Un futur distòpic, tecnologia avançada, hackers, grans corporacions, ambientació obscura d'un món underground, etc. També
És una de les novel·les de ciència-ficció més reconegudes i va ser la primera novel·la en guanyar els premis literaris de ciència-ficció més prestigiosos. Es Nebula, Sugo i es Philip K. Dick. Un dels aspectes més rellevants de Neuromàntic és la influència lingüística, ja que va popularitzar termes com ICE, sigles en anglès de contramesures d'intrusió electròniques, és a dir, programes de seguretat que protegeixen les dades informatitzades dels pirates informàtics, és a dir, els antivirus. Però el més important dels quals és, com ja he esmentat, el ciberespai, que posteriorment es convertirà en el World Wide Web. A la novel·la et cita aquest passatge. La matriu té les seves arrels en les primitives galeries de joc, el ciberespai. Una al·lucinació consensual experimentada diàriament per bilions de legítims operadors a totes les nacions, per nens a qui ensenyen els conceptes matemàtics. Una representació gràfica de la informació abstreta dels bancs de tots els ordenadors del sistema humà. Línies de llum classificades al no espai de la ment, amb la capacitat de conglomerar i constel·lacions d'informació, com les llums d'una ciutat que s'allunya. Continuant amb les paraules, Neuromàntic està escrita amb una prosa sobrecarregada d'argot de carrer i neologismes, petites peces lingüístiques que mos fan ascendir a un cel amb un color d'una pantalla de televisor sintonitzat en un canal mort, per a aquelles persones que vulguin entrar en aquest joc. Un ús de paraules tecnològiques que ajuden a endinsar-nos en aquest món tecnològic, brut i despietat, però que, a la vegada, aquesta sobrecàrrega de terminologia, molt pròpia del subgènere, fa la lectura pesada, espessa i confusa, ja que moltes vegades no sabrem a què es refereixen fins a descobrir-ho més endavant. Sabrem com a lectors que és un manipulador de força retroalimentat amb 7 funcions? Neologismes, paraules japoneses, argot de carrer i també referències a objectes definits per marques comercials, com la consola Cyberspy 7 Dono Sendai, la funció exacta de la qual el lector haurà de determinar sense ajuda. La qual cosa reflecteix una cultura de consum en la qual les multinacionals controlen i dirigeixen les modes. Com és l'actualitat? Una densitat lingüística que també es troba en el paisatge urbà, induint en el lector a un deliberat sentiment de desorientació. Gibson satura les pàgines amb molts de detalls, donant la impressió que el futur està totalment saturat d'informació. Al voltant d'un, la dansa dels negocis, la informació interactuant, les dades fetes carn en el laberint del mercat negre. Es pot llegir a la novel·la. Potser amb això també es va avançar en el seu temps? Una desorientació que també ve donada pels constants canvis d'escenaris i per una narració no lineal, passant d'una escena a una altra sense descans, creant la impressió que l'argument, senzill, es reuneix un grup de persones per robar una cosa, és només un pretext per explorar un món i uns personatges.
Casa era l'Emba, l'Eixample, l'eix metropolità Boston-Atlanta. Programes un mapa per mostrar la freqüència d'intercanvi de dades. Cada 1.000 megabits queden representats per un únic píxel en una pantalla molt gran. Manhattan i Atlanta cremen amb un blanc inexpugnable. Llavors, comencen a bategar i la densitat del trànsit comença a sobrecarregar la teva simulació. El teu mapa està a punt d'esclatar com una supernova. L'has de refredar, augmentar l'escala. Cada píxel passa a ser 1 milió de megabits. Quan t'arriba als 100 milions de megabits per segon, comences a apreciar qualque illa de cases del centre de Manhattan, el contorn de parcs industrials de 100 anys d'antiguitat que destaquen el centre del casc antic d'Atlanta. Neuromàntic es pot llegir, agafat amb pinces de neó groc i vermell, com una crítica política i social, com també passa sovint amb el subgènere de cyberpunk i com també veurem en el pròxim capítol. A la novel·la, els governs legislen a favor de les grans corporacions fins al punt que són aquestes grans empreses les que governen. Com passa a l'actualitat? Alhora que rebassen a la classe treballadora els drets aconseguits amb tant esforç i lluita sindical, donant pas, darrere aquesta estètica de neó, a un ordre social opressiu i desigual. Bueno, respecte a rebassar drets dels treballadors, no només és patrimoni de les grans empreses. La gran majoria d'empresaris se'ls en refoten els drets dels treballadors. I en aquesta atmosfera depressiva i decadent, Gibson condueix fins a les darreres conseqüències l'alienació individual, la corrupció corporativa, la pèrdua de valors socials i la globalització i hiperconnectivitat. Alta tecnologia, baixa qualitat de vida. El capitalisme i el progrés tecnològic es converteixen en noves fonts de desigualtats i formes d'opressió, com per exemple l'ús excessiu i exagerat del telèfon mòbil. La tecnologia que millora la qualitat de vida i fins i tot perllonga l'existència està sols a l'abast dels rics. Els pobres estan rodejats d'aparells que sols els serveixen per mantenir-se lleugerament rellevants en un mercat laboral despietat o com a mitjans per distreure's de la precarietat de la vida. Una tecnologia en el servei de les elites, corporacions totpoderoses, governs corruptes o organitzacions criminals per vigilar i controlar la població. Estem ratllant de ciència-ficció? D'un llibre de profecies? De realisme? Neuromàntic és una novel·la vertiginosa. Tan intensa que, com a lectors, m'ho serà igual tot aquest argot, neologismes, paraules en altres idiomes, etc., que vessen en aquestes pàgines de neó. I, com ja he esmentat, tot i el text ser dens, quasi críptic i desafiant, la prosa és molt visual i detallada, en segons quins moments fins i tot poètica, amb descripcions quasi cinematogràfiques, en què s'adopta una perspectiva fragmentària, en què es reflexa el caos i la confusió d'aquest futur, que, en aparença, és molt enlluernador, però que amaga un subsol d'opressió i violència. Una novel·la que també ratlla de la deshumanització de la tecnologia. I tornaré a esmentar els telèfons mòbils, joder, els malparits. Ratlla també d'identitat i llibertat,
d'alienació i aïllament de l'individu i de qüestions relacionades amb la intel·ligència artificial, de la naturalesa, de la consciència i de la vida. Neuromàntic és una obra pionera i visionària que mos desafia com a lectors a qüestionar la relació entre humanitat i tecnologia, en sa que aquesta última redefineix la realitat i el concepte de lo que significa ser humà. Una obra essencial en la literatura de ciència-ficció, com en l'estudi de l'impacte de la tecnologia en la societat i els telèfons mòbils. I fins aquí aquest capítol. La setmana que ve continuarem visitant ciutats il·luminades amb neó, amb una obra, un còmic, que avui en dia encara desperta debats sobre el seu significat. I deixeu els putos telèfons mòbils una estona que vostra, que treuen foc, i viviu a través dels sentits que, per qualque cosa, som éssers humans. La nostra ànima no està construïda amb cables ni xips prodigiosos. Moltes gràcies per escoltar-nos i mos sentim en les paraules escrites.

0: Bowser.
1: Insert coin.
2: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: que ho som des a vegades, quan no veig que vora meu ai tenc ses coses més guapes.
1: Ai, què hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes, com ho fa un petit porquet.
0: Mira, que sé que t'ho des, quin al·lot més curruqués, aquest que els agrada a totes.
1: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest.

0: Bé, Joan, què en penses d'aquest llibre justament enguany que fa 25 anys que el vas publicar?
1: Vull dir que és una novel·la que aguanta, no? Vull dir que jo sempre dic que només hi ha un crític literari, no? I que crític literari és el temps, no? I el mateix autor, a vegades, encara que una obra hagi, en el present hagi estat molt, molt ben considerada, ell mateix, quan llegeix aquesta obra, al cap de 25 anys, s'adona si s'aguanta o no s'aguanta, no? El laberint de les girafes, molts dels lectors, fins i tot, encara m'enguerra, un altre dia seré del poble de Ferreries, em va dir que era la tercera vegada que llegia el laberint de les girafes, no? Vull dir que és un llibre que s'aguanta, que sempre acompanya i del qual estic molt, molt satisfet.
0: Molt bé, començarem parlant pel títol de l'obra, que és metafòric, i bé, al llarg de les 307 pàgines que conformen el volum, no, de fet no trobem cap referència ni als laberints ni a les girafes, tot i que la idea de construcció dins de la qual els animals de coll llarg, tot i estar-hi perduts i no conèixer-ne la sortida, poden veure que hi ha més enllà dels murs, lliga la temàtica de l'obra. La memòria i també la construcció de la identitat. De fet, a partir de la pèrdua d'aquesta memòria que pateix el protagonista, Eduard Pelegrí, associada a la malaltia de l'Alzheimer, la novel·la esdevé, a través de 7 llargs capítols i un epíleg, un recorregut laberíntic a través del temps de la memòria, en un intent de reconstruir la història de 7 generacions d'una família ubicada a la geografia mítica de Morella, i de retruc també a Sant Blancat i altres indrets a l'illa de Tabarca, molt semblants, per cert, a Cala Galdana, a Ferreries i a Menorca, en un moment en què una nova era, eufemísticament anomenada de progrés, que hem escoltat aquí simbolitzada per l'asfaltat dels carrers, que és la del turisme i la destrucció del territori, és a punt d'esbocar un món que només el record del qual podrà ser testimoni. Som, Joan, girafes dins del laberint. Quin paper juga la memòria, la seva pervivència en aquesta novel·la?
1: Sí, aquest títol està lligat a una anècdota. Jo ja havia entregat la novel·la, ja havia de publicar la novel·la a Proa i l'editora Nissi del Cònsul, i teníem un amic en comú, Jordi Puntí, i en Nissi del Cònsul va consultar en Jordi Puntí de aquest títol, de què li semblava. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos... que el títol que jo li havia entregat a Nissi del Cònsul era Els ecos de l'horitzó, no? Que és un capítol de la novel·la. No? I jo em semblava que Els ecos de l'horitzó en els illencs és una mica com la memòria, no? I que la memòria aquesta que es va diluint, i que ens arriba com un eco a través de l'horitzó. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos de l'horitzó no funcionaven, no? Que no trobava que fos una paraula prou catalana perquè funcionés. No? I en Isidor Cònsul em va dir, has de fer un títol nou i la novel·la surt d'aquí, o entra en impremta d'aquí una setmana. I no sé per què em vaig pensar en una altra analogia de la pèrdua de la memòria, que és unes girafes trescant dins un laberint. A Barcelona hi ha el laberint d'Horta, que hi anava molt en aquella època, trescant dins un laberint i veient la realitat que els humans que trescan dins aquest laberint no poden veure, no? I me va semblar, jo li vaig dir, el laberint de les girafes. Bueno, i va quedar entusiasmat, també ho van comentar amb en Jordi Puntí, que també som molt amic, i va dir, és un títol inèdit, fantàstic, vull dir, ningú te'l copiarà, vull dir que no... això, i va acabar amb el laberint de les girafes. I ja se'm vas incidint en aquesta idea de fer una analogia de sa memòria, no? Vull dir que... Els ecos de l'horitzó era una analogia de la memòria, el laberint de les girafes també, i la malaltia del Alzheimer és una, no una analogia, sinó una realitat de la pèrdua de la memòria, que era el tema que m'interessava.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Cares a mig de l'aigua, de Janet Frame, és una novel·la duríssima per sa temàtica, però magistral en sa forma. I és d'aquests llibres que jo tenc dins sa memòria i crec que m'acompanyarà. M'acompanyarà molts anys més. Publicada originalment el 1961, aquesta obra neix arran de l'experiència vital de l'autora. Janet Frame la va començar a escriure per recomanació del seu psiquiatre, que li va demanar que escrigués unes memòries del seu pas per diversos hospitals mentals a Nova Zelanda. Era per curar una ferida. Però ben prest ella diu que el relat se li va desbordar i va entrar de ple en sa ficció. I d'aquí en va sortir una obra literària com una catedral. El que fa que Cares a mig de l'aigua sigui una novel·la tan poderosa no és només el que explica, sinó per jo com ho explica. L'estil de Janet Frame és com a fragmentari, poètic, no sé, per jo és molt original. O sigui, tal vegada de qualque moment podeu trobar que és una lectura exigent, però jo crec que val la pena entrar-hi perquè, o sigui, qualque moment a vegades no acabes d'entendre què està passant, però jo crec que es bo deixat s'endur perquè la trobareu preciosa. La protagonista és Istina Mavet, una jove ingressada en un hospital psiquiàtric. El motiu de l'ingrés acaba sent gairebé irrellevant, perquè una vegada dins, Istina deixa de ser una persona. Perd els drets, la dignitat i la identitat. Allà dins, els metges i les infermeres es tracten com a nombres, com a animals, i no tenen ni rastre d'empatia per elles. El llibre retrata d'una manera que, sincerament, escarrufa bastant, com era ser una dona amb una malaltia mental en els anys 60. Aïllament, maltracte físic, maltracte emocional, abandonament també per part de les institucions, molts deliris induïts per els medicaments, perquè anaven supermedicades tot el dia, i la por constant que tenen en els electroxocs i, sobretot, el més greu de tot, que era la lobotomia, que els aterrava. Elles tenien molta por d'acabar lobotomitzades, perquè, per desgràcia, era una pràctica molt freqüent quan no sabien com curar aquella persona. Per sort, l'autora va poder sobreviure a les seves duríssimes experiències ingressada en hospitals psiquiàtrics i va aprofitar-les per escriure aquesta meravellosa novel·la, que ara ja la podem llegir com un clàssic inoblidable de la literatura anglosaxona del segle XX. Doris Lessing diu de Janet Frame: quina dona tan extraordinària! Per haver superat els obstacles que va superar i haver sabut donar-los tan bon ús a la seva obra, d'una manera tan original. La teniu disponible en català a l'editorial Trota Libros, que la va publicar el 2022 amb una traducció de Xavier Pàmies, veritat que una traducció que m'agrada bastant i que crec que li fa plena justícia en aquesta autora tan única. Com us deia, és una lectura que pot ser complicada, potser no l'agafeu en moments que tingueu poc ànim, perquè és una lectura dureta, però crec que és molt necessària i espero que us atrevigueu, perquè segur que us ajudarà a reflexionar sobre les malalties mentals i el seu estigma i tractament social, sobretot en el passat.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit EK el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Fort des des mànecs, entrenaments, milicians purs. Nino Breva patir tanta saudade. Jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, sonables, i esteu accent poesia. De negre ni...

vides en tu en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un jong mangronj i no puc sortir. Cosilè petit cops provoca tant de l'ero. Encara

Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de Lectures Retrobades.

0: He arribat tard a Fornells. És el que té a subestimar el trànsit, que malgrat ser final d'agost, s'atura les carreteres illenques. A l'estiu, aquesta població, la més septentrional de l'illa, està ocupada per habitatges de lloguer vacacional, per xalets unifamiliars amb minyona incorporada, per senyors que duen polos de marca amb els colors de la bandera espanyola al coll i per llaüts d'una trentena de pams cap amunt fent polit el moll. Tota ocupada? No. En una casa humil situada al centre del poble, envoltada de restaurants en què formigueix el turisme de caldereta de llagosta, no necessàriament menorquina, convivint amb les indefugibles gelateries, les botigues de souvenirs i els supermercats turístics, habita durant tot l'any el protagonista d'aquest capítol de lectura retrobades. L'estiu, aquí, és tan intens que, per contrast, durant la temporada baixa, l'indret esdevé gairebé fantasmagòric. Si això fos el salvatge oest, amb les tramuntanades, passarien rostolls rodant pels carrers desertis de la població. No és difícil imaginar-ho. La casa en què gravarem el podcast és discreta, però amb molt de caràcter. Fa calor i humitat. Un ventilador, quixotescament, s'encarrega de combatre-la. La sala en què ens trobam és plena d'objectes relacionats amb les inquietuds culturals del nostre protagonista. A la paret, un parell de guitarres presideixen l'espai. En la composició d'aquesta mena de retaule barroc, fa les funcions d'altar un petit escriptori coronat per un ordinador portàtil. Per tot hi ha llibres, molts de llibres. És aquí on escriu el nostre convidat d'avui, Xec Ponsans. Bon dia, Xec. Moltes gràcies per acceptar la convidada. Som a Fornells i ens trobam a l'espai on escrius habitualment. Què m'ho pots dir d'aquest espai, d'allà on som ara mateix, gravant aquest podcast?
1: Moltes gràcies a tu per pensar en jo. Sempre és polit que qualcú pensi en tu. I també te volia donar les gràcies, felicitar-te per la iniciativa del programa, per aquestes lectures retrobades que ens dona veu a uns escriptors i escriptores de l'illa. I bé, sí, aquest és l'espai on escric, és el menjador de casa meva, amb totes les connotacions que implica aquest sintagma nominal, aquest casa meva. És a dir, no només és casa meva, sinó que també ha estat casa meva. Jo m'he criat en aquesta casa i crec que els oients del programa deduiran els motius de com és que tinc aquesta casa, o es poden fer una idea, que aprofit per dir que m'hauria estimat més que aquestes condicions no s'haguessin donat i patir les dificultats per trobar lloguer, un lloguer digne. Però bé, la vida ve com ve i hem de continuar. Però bé, com pots comprovar, és una casa petita, està plena de trastos i llibres per tot, que ara més o manco està ordenat, però en pocs dies tornaran a estar desordenats. I supos que aquest és un dels motius de com és que escric, posar ordre en el desordre. I supos també que és un dels motius pels quals he d'escriure contínuament, perquè no es pot vèncer el caos. El caos és com l'univers, sempre en expansió. I respecte a la relació de l'espai amb la meva obra, jo som integrant, militant de la literatura de jo i de l'experiència, així que aquest espai, tota la casa, sol aparèixer bastant el que escric. Si xerram de la novel·la de La mà tancada, es podria que es pot qualificar d'una autoficció, és a dir, que a partir de certs elements de no ficció, reals, com escenaris, es crea una història de ficció i la novel·la aquesta casa està molt present. És quasi com si fos un altre personatge. La casa, la novel·la es descriu amb recorregut rutinari que faig cada matí, o també es descriuen escenes d'escriptura en aquest mateix espai on estic assegut ara mateix.

creuam l'església i sortim a la platja de la Llagosta, una petita entrada de mar d'uns 5 o 6 metres de llargada, que quan era petit s'omplia d'arena, però que ara és tota de mags, desafavorida per l'esplanada que es va edificar al costat anys enrere. Hi ha un al·lot. M'estalona la barana de metall rovellat i l'observ. Deu tenir uns 7 o 8 anys, primet i de reganyols rossos. Desconec de qui és fill. Hauria de ser a l'escola. Potser és fill de qualque immigrant nouvingut que no entén una merda de la llengua. Detesta anar a escola i fa pena als pares perquè el deixin quedar a casa. No ho sé. De totes maneres, té qualque cosa familiar. L'al·lot ha excavat un forat entre el macà i amb un cubell s'atraca sigilosament a la mà, com si no la volgués molestar. Espera una onada que ompli el poal i la descarrega el forat. Llavors, repeteix l'operació. Un cop rere l'altre. Incansable. Quina gràcia que em fa. Espero que no s'endinsi dins la mà i si ho fa, que sàpiga nedar. Jo em vaig aprendre a aquesta edat i vaig estar a punt d'ofegar-me precisament en aquell lloc. Sort amb les teves coses, nanos. Et deix que he perdut de vista el ca. Vas a veure sa balena? Què? Em sorprèn la pregunta. Quina balena? Hi ha una balena encallada a sa bocana d'esport. Em diu amb la seva veu de globus que perd aire i deixant per un moment la seva tasca mitològica. Hi ha una balena encallada a sa boca d'esport? Repetesc com un estúpid, incrèdul, adult. Sí, és una balena blanca molt grossa, tan grossa com tot aquest poble. I per això estem ara atrapats aquí. No podem anar enlloc. La mà està tancada.

0: Lectures retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però fugint de les obres que són novetat. Volem donar una nova oportunitat a títols, la lectura dels quals consideram totalment vigent i, per això mateix, recomanable. El nostre convidat d'avui juga, en certa manera, a casa. M'explicaré. Xec Ponsans és un forneller de tota la vida, això vol dir que des de 1979, en què va conèixer la tramuntana per primera vegada, exerceix de forneller. Aquest historiador de l'art de formació acadèmica era i és prou conegut en els circuits poètics i narratius menorquins, que no sé si són tan alternatius com afirma ell mateix. L'illa és la que és i hi ha el que hi ha, petit.
1: Sí.
0: Al llarg de la seva trajectòria ha guanyat algun guardó i ha estat a prop d'obtenir-ne d'altres en altres ocasions i ha publicat els seus textos en algunes obres col·lectives. Ara bé, si hem dit que Xec Pons juga a casa, és perquè la seva implicació amb Esfar Cultural és absoluta. Des de les zones de Ràdio Far, per exemple, és el responsable del podcast Biblioteca Freak, d'Escolta Prescriptiva, i també és col·laborador essencial de Porquetjades, el programa més canalla de l'emissora. A més, la Mar Tancada, de la qual hem pogut escoltar un petit fragment llegit per l'autor, és una novel·la publicada per Llentrisca Edicions, el segell editorial de Quilòmetre Zero d'Esfar Cultural, amb el qual manté un vincle indiscutible, ja que n'és un dels editors. Juga a casa, idò. Ara bé, que ningú no es pensi que el llibre que protagonitza l'emissió d'avui ho fa per una barroera maniobra d'autobombo, sinó que hi som perquè ens trobam davant d'una obra de pes que, com totes les que protagonitzen lectures retrobades, cal reivindicar a partir dels mèrits que tresoren. En un sistema literari en què una novetat sol sobreviure poques setmanes als mostradors de les llibreries, si és que arriba a ocupar-hi algun espai, 2 anys de vida per un llibre és una eternitat. Quina valoració en fas? Com veus ara mateix La Mà Tancada?
1: Bueno, jo estic molt content i no sé si diria orgullós, però quasi. Un dia xerrant amb en Damià Roger, va sorgir el tema aquest de l'èxit i ell em va dir que el verdader èxit és haver arribat a publicar i crec que té raó. Si bé el meu cas i és de La Mà Tancada és un cas molt particular, és un exemple d'estar en el lloc precís, en el moment precís, haver-la publicada ja és un èxit, no? Tenint en compte que és una primera obra i que no ha rebut cap premi, que crec que sí que la vaig presentar a qualque banda. I això, hem de veure la publicació d'una obra nostra com un gran èxit. Després, la seva acceptació i recorregut ja és un tema diferent que depèn de molts factors. Respecte a això, recorregut en aquests 2 anys, he de dir que també estic molt content i sorprès, perquè si La Mà Tancada és qualque cosa és que és diferent i generalment el que és diferent costa que entri. I, bueno, és diferent en quant a estil, en quant a història, i la veritat estic molt content, com ja t'he dit. De fet, acabem de fer una tercera reimpressió, sempre ratllant en nombres menorquins, no? És una tercera reimpressió molt, molt, molt, molt curteta, però és una tercera reimpressió. Quan es va publicar hi havia molta por com funcionaria, i ha anat bé, no? Tenint en compte que pràcticament la novel·la s'ha venut aquí a Menorca. Després, com a autors, volem que la nostra obra arribi a tant públic com sigui possible. Volem ser llegits i volem vendre. Una xerrada que vam fer a l'O amb altres editorials d'aquí de Silla, vaig dir que com a autor jo el que vull és forrar-me. Però ja som molt conscient de com escric, de què escric i on escric, no? El mercat és fora de Silla, és a Mallorca, Catalunya, València. Però, com a autors menorquins, és molt, molt difícil fer-se un lloc en aquest mercat que, com has dit, és salvatge i està saturat. Per això, haver publicat ja és un èxit. De totes maneres, jo crec molt en la novel·la, amb La Mà Tancada, i encara crec que pot passar qualque miracle, i som així, dir-ho, però, bueno, crec que pot passar qualque coseta d'aquesta que la dispari a altres àmbits de venda. I després, per acabar, també ja se pot saber com envellirà la novel·la, però bueno, això ja és qüestió de haurem d'esperar uns quants d'anys.
0: Passant-hi de tot seguit a parlar de La mà tancada, del llibre, i començarem obrint per la pàgina 55, on podem llegir el següent. Potser tenc por i sols no sé identificar que aquest és el tema central de la novel·la. Aquests mots metaliteraris lliguen amb la por al canvi, amb la por a avançar, que segons s'afirma la contracoberta del llibre, és la temàtica principal d'aquest llibre. És, per lligar-ho amb el títol de la novel·la, la por a traspassar la mà tancada. Record que en una emissió de Porquetjades, a Radio Far, vaig citar uns mots de Jaume Verdaguer, en què afirmava que els menorquins eren un poc com pitjallides, que no hi havia qui els desferrés del lloc on vivien. Bé, no sé si tot això que cap de dir lliga, si té un pot de cara i ull, si enfoca bé cap a on és, o cap a quina és la temàtica del llibre. Fins a quin punt és aquesta por a la protagonista de la novel·la? No sé, vaig ben...
1: Sí. De fet, té cara i ulls, no? La primera pregunta que un autor s'ha de fer és... sobre què es vol escriure, no? Que va molt lligada a la següent pregunta, que és què vols dir? No? Hi ha novel·listes que aquesta pregunta se la fan a mitja novel·la i n'hi ha que ni tan sols se la plantegen, però jo crec que és una pregunta fonamental perquè es convertirà en una guia durant tot el procés d'escriptura. No? Triar sobre què escriure crec que ve donat o hauria de venir donat per qualque cosa que ens afecta a nosaltres personalment i que volem dir, compartir, no? Sent sincer, jo no tenia ni idea sobre què escriure fins que vaig descobrir una frase que no sé de qui és ara mateix, però que diu, per una primera novel·la escriu sobre el que sàpiga, no? I això em va obrir els ulls. Jo em conec a jo, conec el que me passa per dins, conec les meves emocions. Així que vaig triar una d'aquestes emocions, no? Aquest sa por, que jo no som gaire valent. Però jo no volia xerrar d'una por monstruosa o còsmica, no? Jo volia xerrar d'una por quotidiana, no? Com tota sa novel·la, no? Com has dit, aquesta por a canviar, a donar una gran passa a sa vida, a avançar... que és una por molt íntima, que de vegades fa vergonya fins i tot confessar que pateixes aquesta por, perquè no podem tenir por, no? Els homes, sobretot, no podem tenir por. I, bueno, els protagonistes de la novel·la comencen amb aquest objectiu de canviar el rumb de la seva vida, però a mesura que avances el llibre veus que va posant excuses per no afrontar aquest objectiu. Veus que té por, no?, a donar aquesta passa, però arriba un punt que aquesta por, en ser poc considerada, fins i tot per ell mateix, es va diluint entre altres pors, no?, com pot ser la por a la soledat, l'amor també, la comunicació, perquè... Això és molt típic de les persones, no? Oblidar els problemes afegint més problemes. I, respecte al títol, La mà tancada és un terme de navegació en història antiga que crec que s'ha emprat fins fa poc o al manco hi han hagut persones lligades a la mà que m'han comentat que l'han sentit, no? Emprar fins fa poc. Diu, és un terme que fa referència a l'hivern en contraposició a l'estiu, que, més que por, donat una advertència o una recomanació. És millor navegar a l'estiu. Esperar a navegar a l'estiu. I aquesta espera és el que es relaciona amb el protagonista. És un personatge que espera, que no actua, que està tancat en ell mateix. La qual cosa, el títol també funcionaria com una caracterització del personatge. Però, per altra banda... també és una imatge que crec molt potent, no? Que simbolitza el repte que s'ha d'enfrontar en el protagonista, no? Aquest abisme que ha de superar. I aquesta imatge d'una mà embravida, coronada per un cel negre i amenaçant, És el que donaria la por, més un manco.
0: És fer referència a protagonista d'aquesta novel·la. És de nom Martí Garriga, és un nom que podria existir perfectament.
1: Sí.
0: Un personatge força interessant, na Sabina Urraca, el pròleg, a la introducció, juga a confondre autor i personatge, tu mateix també has parlat d'autoficció, i ella afirma que Martí Garriga té la capacitat de ser una persona silenciosa i a la vegada una bèstia amb garres que es danya a si mateixa. Al contrari del que estableixen les convencions socials, aquest home, Martí Garriga, que és a tocar de la quarantena i somia a ser un escriptor d'èxit, no ha madurat, i aquesta paraula l'hauríem d'escriure entre cometes, perquè, bueno, jo crec que s'ha d'escriure entre cometes, perquè un dèter vol dir això, i viu sota aquesta pressió. Per què vas decidir que aquest personatge fos protagonista d'aquesta novel·la?
1: Bueno, jo estic molt content que empris força interessant, perquè precisament aquest era un dels objectius de la novel·la. No? Generalment se mos diu que un personatge és interessant per les coses que fa o que la novel·la és interessant per l'acció. No? Però jo tenia molt clar que volia explicar una història mínima i quotidiana protagonitzada per un personatge també mínim i quotidià. És un personatge que passaria desapercebut a la vida, no? A la vida real, vull dir. És un personatge que viure ja és un èxit. No? I, bueno, m'agrada molt dir que La mà tancada és una novel·la sobre un home que va comprar spa. I en aquest sentit, la novel·la el que pretén, el que vol, és dignificar la vida d'aquestes persones que no som protagonistes. Mos ve a dir que tots, a la nostra manera, som interessants, som importants, o quasi tothom, perquè sempre hi ha com a excepció.
0: Molt bé. Martí Garriga, més de protagonista, és també la principal veu narrativa, però no és l'únic personatge que trobem a La mà tancada. És a dir, no viu tot sol en aquest món, sinó que es relaciona amb una sèrie de personatges, i aquí hi ha també Eva, que és una antiga amant que ha tornat i en qui reincideix. Hi ha l'Alícia, la cambrera, que és segurament una possibilitat de futur. Hi ha Nacita, la germana, que aquesta sí que ha madurat, entre cometes, i mena una vida d'adulta, també entre cometes. Hi ha en Carlos, son pare, i fins a un cert punt la mare absent. Hi ha en Joan, que és l'únic amic dels que formaven la colla de joventut que tampoc no ha madurat gaire. Hauríem de veure què vol dir això de madurar o no madurar. I hi ha el seu ca, en Shackleton, que bé, són, de fet, relativament són pocs personatges, però teixeixen una xarxa de relacions interpersonals que jo crec que ajuden a entendre millor com és Martí Garriga, però també serveixen, m'imagino, per tractar com ho relacionem les persones. Quina importància dones a aquesta mena de relacions o quin tipus de relacions són aquelles que volies mostrar en aquesta novel·la?
1: Bueno, aquesta és una pregunta tal vegada una mica difícil que sincerament no sé molt bé com contestar, i la resposta que te donaria és precisament aquesta, no? Que les relacions són difícils. I totes les relacions que té el protagonista tenen la seva dificultat, no? Amb l'exparella, és una exparella, i té por que el torni a deixar, amb sa germana es posa molt a la defensiva, amb son pare li fotria el camp baix, encara que son pare pues, no es pot defensar. Amb sa cambrera com mig a la parta, amb l'amic són els dies i la nit, i fins i tot amb Bascà, no? Que de tant en tant li fot qualque puntada. Que això no sé si ho he dit mai, però jo li vaig posar Shack, no? Que, com has dit, ve de Shackleton, que és un barco que va embarrancar a l'Antàrtida, no sé si a finals del segle XIX, ara no sé segur. I Bueno, si idea era identificar-me amb escà, que jo fos escà, sobre aquesta semblança fonètica, no? Xac, xac, que no sé si ho faig fer una mica per desviar l'atenció del protagonista que ben funciona com una espècie d'alter ego, però bueno, això tampoc no. Però bueno, estem enrellant amb el tema de les relacions, que són difícils, que per molt difícils que siguin, són necessàries perquè ens connecten amb la realitat, no? I a la novel·la aquestes relacions ajuden en el protagonista a connectar-se amb la realitat. I això que te deia, que ajuden el protagonista a fugir, que no fugi de la seva realitat, d'aquest món tancat, aïllat, desolatat, no? I que això l'ajuden a connectar amb la realitat més extensa, no? En tots els sentits. I bé, és això, no? És les dificultats de les relacions. I sobretot hi ha gent que relaciona millor i hi ha altres que relacionen, que tenen més dificultats.
0: Bé, parlem ara del lloc on transcorre l'obra. Es tracta d'un poble fantasmagòric al Manco a l'hivern. Podria ser Fornells. De fet, sembla que ho és. Els noms ficticis ens poden recordar els referents reals. És a dir, amagues, però no tant. És volgut, això?
1: Sí, en certa manera, sí. És una cosa que vaig pensar molt. No? Si deixar noms reals o posar noms ficticis. I bé, finalment em vaig decantar per lo segon. No? Sabia que els lectors i lectores de Silla identificarien la majoria d'escenaris que, com que quasi tots són reals, llevat d'un quants inventats. N'hi ha un quants que són inventats, això ho vull enfatitzar. Però el que preteníem posar noms ficticis era que la història no es fixés, no s'ancorés en un lloc determinat, no? Per ajudar així una mica a una suposada major universalitat, poder-la traslladar a altres bandes. També penso en una cosa que diu en Joan Pons, no? L'escriptor ferrierenc, que diu que si poses noms ficticis a les localitzacions, a localitzacions que són reals, no? Ningú et pot dir que la descripció que fas del lloc és incorrecta, perquè precisament has posat un nom fictici.
0: Molt bé. És interessant.
1: Sí.
0: I d'aquest espai, Martí Garriga en surt per visitar alguns escenaris, si més no curiosos, no sé si és d'aquests que són inventats o no, i jo crec que val més deixar sí. Aquesta incògnita. Aquestes visites hi solen anar sol o acompanyat, hi ha un prostíbul enmig del camp, una festa en una casa antiga a Ciutat Vella, que aquí també es pot intuir per on és
1: sí.
0: Aquesta localitat. Des d'un punt de vista físic, territorial, en el cas de Martí Garriga, perquè en el seu cas també hi ha una mena de tancament que podria ser mental, a la novel·la, el món tancat per la mà és un poble, però també és una illa, i aïllament i illa solen anar sempre de... Uh-huh. Són idees o conceptes que m'han agafat de la maneta. És per aquest motiu que els espais on transcorre l'obra no són amables, perquè, de fet, aquesta novel·la transcorre en unes ubicacions que poca cosa tenen a veure amb els escenaris illencs que protagonitzen les imatges de postal o que protagonitzen anuncis de cervesa. De fet, veiem un poc la cara B de l'illa.
1: Sí, sí.
0: Parles un poc de...
1: Sí, és un dels altres objectius de la novel·la, no? És reivindicar l'hivern illenc, perquè nosaltres, com habitants de Silla, habitam Silla tot l'any. I sembla que tot el que es crea a Silla, tot el que se crea ha d'estar relacionat amb l'estiu, amb la diversió, amb la festa, amb l'amor, que és meravellós, no? Amb les platges d'arena neta i cristal·lines, amb els colors mediterranis, amb aquest fals paradís que se mos ven, Com si nosaltres no existíssim o fóssim autòmats programats per servir l'estiu, no? No, nosaltres som éssers humans i com éssers humans tenim les nostres contradiccions, els nostres problemes, les nostres parts fosques, però sembla que això s'ha d'obviar, que només estem fets de llum i no. No? Nosaltres no som àngels, som persones, som éssers humans amb les nostres complexitats i simpleses. I la novel·la demostra aquesta part.

0: Bé, aquesta novel·la s'estructura en 8 capítols, està dividida en 8 capítols. Cada part té un títol que és una referència o connota temporalment. A vegades és més precís, a vegades no ho és tant, té una data, a vegades és un mes, i ens situa en allò que acabes de comentar ara mateix, en aquest, en allò que en un indret turistitzat com aquest en què ens trobam, a Fornells, anomenam temporada baixa. De novembre a abril, que com dius tu, aquesta cara ve, hi ha una reivindicació, no?
1: Exacte, sí, sí. Que és quan nosaltres vivim, pràcticament.
0: Sí, no deixa de ser curiós, eh?
1: Sí, perquè estiu en tota la massificació, és que sembla que nosaltres no puguem sortir. I bueno, no sé, jo al manco m'acosta molt sortir en estiu. I bueno, he de viure en hivern.
0: Sí, el problema és que no fa tanta calor, que els dies són més curts.
1: Sí, sí, no hi ha tanta llum.
0: Fos a l'inrevés, no sé què... Bé, no ho sé.
1: Hosti.
0: Bé, cada capítol del llibre, a més, té una estructura interna marcada per un cicle horari, és que no deixa de ser repetitiva, rutinària i circular, perquè, de fet, el primer i breu capítol de l'obra lliga amb el darrer, és també estancat, és el cicle del llibre. Començam, de fet, cada capítol comença amb una regressió a la infantesa del narrador. Hi ha unes rutines, treure el ca a fer les seves necessitats. Hi ha la relació d'en Martí amb Eva, hi ha els poemes narratius, tots aquests me'n records, que és molt curiós perquè ja en parlarem després de la intertextualitat, però Joe Brenard i Georges Perret, que havien publicat llibres que es basaven en aquesta idea de me'n record, o vaig descobrir que a posteriori d'aquesta novel·la teva, en Emily Manzano té un llibre publicat que es diu Me'n record, i de fet això també me fa pensar que m'agradaria que algun escriptor publicàs pròximament un llibre que es digués No me'n record. A veure, ha sortit coses molt interessants.
1: Crec que n'hi ha una, ara no sé, sí, no sé exactament de qui és, però diria que n'hi ha una, el manco.
0: Bé, no podria ser que no estigués aquesta idea, no estigués
1: clavada
0: ja.
1: Sí.
0: Molt bé. Entre aquestes rutines també hi ha la trobada amb el fillet que juga al macà, hi ha la visita al pare al geriàtric, o la reflexió sobre la dedicació a l'escriptura i a l'èxit literari, que en aquest cas és, bé, comença fent volar coloms i després crec que hi ha un aterratge massa brusc, però passant a tots els extrems, bé, això de fer volar coloms, qui no ho ha fet quan escriu? A més d'aquesta sensació de rutina i fins i tot d'avorriment i de tancament, com et vas plantejar o què cercaves amb aquesta estructura interna dels capítols?
1: Bueno, precisament per això que dius, no? De la connotació temporal, el temps, totes les estructures de novel·la estan relacionades amb el temps, com has dit, no? I, bueno, ja he xerrat de les parts i dels capítols, però també hi ha tres línies narratives, no? Que es corresponen amb els tres temps verbals, passat, present i futur, no? El passat són els records dels personatges, present és la línia principal que narra la història, després hi ha el futur, no?, entre cometes, que és hipotètic, que és una recreació imaginada de lo que els personatges per aconseguir, no? Són tres línies que s'uneixen per donar una visió molt més completa del personatge, quasi no és cubisme, però bueno, jo pensava en el cubisme una mica. Per altra banda, la mà tancada té un protagonista que és passiu, que no actua, no?, com ja he comentat, que viu una història en què pràcticament no passa res. La idea que tenia en el cap era descriure únicament un dia en la vida d'aquest personatge que es va repetint cada mes, no?, a cada part del llibre. la sensació que volia transmetre era ser d'un bucle temporal, d'estar atrapat sempre en el mateix dia, però el temps passa, no? No s'atura. No estem davant d'una novel·la de ciència-ficció i aquest bucle temporal no existeix, no? La inclusió dels mesos, de les dates concretes, les hores, és per marcar precisament que el temps passa. És una manera de recordar que podem esperar, que està molt bé esperar, que hi ha vegades que s'ha de ser pacient, però que si ens descuidam perdrem la corrent, per emparar una metàfora una mica marina. No?
0: Mm-hmm. Bé, canviem d'aspecte i anem a parlar d'estil, perquè en aquesta novel·la jo crec que trobem un estil molt definit, és a dir, tens una escriptura personal i m'agradaria apuntar o destacar-ne alguns elements. A veure, intentaré no fer spoilers. La novel·la, de fet, comença amb un ritual molt curiós en què el protagonista tanca el cicle d'estiu, treballat de temporada a un supermercat, i no explicarem en què consisteix aquest ritual, però hi donarem alguna pista perquè lliga amb el gust. Segurament és un dels primers elements que sobtarà en el lector, que és el gust per l'element escatològic. Cal trobar a tota l'obra, o de fet, d'una manera més general, no sé si parlar de bad taste, que és això que diuen els anglòfons. Per què? És cert que sigui, per exemple, un element provocatiu, que pugui incomodar fins i tot el lector, és que, jo què sé, que el món és una merda, ho direm així, que cal recordar-ho constantment. Evidentment no és casual. Per què?
2: Sí. Bueno, seré positiu ara i diré que no crec que el món sigui una merda. Crec que el món pot ser extraordinari, però sí que crec que s'ha de recordar la dualitat humana. Cal recordar que tenim una part de llum i una part de foscor que es troben en constant lluita i que han de mantenir aquesta lluita interna perquè la nostra part fosca redueixi a la mínima expressió, perquè si deixem de lluitar és quan apareixen els monstres, i monstres n'hi ha de tota casta, des de dictadors, senyors de la guerra, no? Com està passant ara mateix a Palestina, fins a esperit empresari que està abusant dels empleats. No sé, però una mica... I, bueno, respecte a la provocació, no crec que sigui una finalitat, o si més no ho és en aquesta novel·la. Té més a veure amb la intenció de no amagar res, no? Entre cometes, perquè, bueno, ja... És a dir, no tenir por a dir les coses, no? No tenir por a xerrar de certes coses, que crec que en la literatura i en tot l'art, en tota creació, no se pot tenir por a xerrar de les coses que formen part d'aquesta vida. Si s'ha de crear, tens por de dir, de mostrar certes coses, aquestes coses, és millor dedicar-se a una altra cosa. Per exemple, amb el sexe, no? Hi ha escenes de sexe a la novel·la que freguen la pornografia. Però la cosa és que nosaltres practicam sexe, no? I l'única diferència entre la pornografia és que nosaltres no ho gravam ni ho comercialitzam. Per jo el sexe és brut. Sues, no? Hi ha fluïts, hi ha dubtes, hi ha nervis, fins i tot si existeix complicitat, hi ha decepcions. No dic que el sexe sigui dolent, només que és brut. No és com jugar a futbol en un camp de terra en un dia plujós. No? Tu passes molt bé, però acabes cobert de fang. De la mateixa manera que passa amb la escatologia. No? Nosaltres rujam, mostrem rots, pixam, cagam... Són coses completament naturals. Ara bé, he de dir que jo a l'escatologia és una debilitat, no? I per jo és millor que ho dit del món és tirar-te ser un pet, no? I crec que això ja diu moltes coses, no? Dic, és com aquella frase que diu en Homer Simpson, diu que m'estim més ser un porc que perdre els budells, no? I jo això ho té, que és com una màxima a la vida.
0: Bé, un altre element que és evident que forma part del teu estil, i no només del teu estil literari, sinó m'imagino que caracteritza la teva personalitat, és l'ús que fas de la ironia i de l'humor càustic. Que també és una manera a vegades de marcar a distància, però també serveix per matisar el món que mostres a l'obra, no?
1: Sí, sí, no, absolutament, no? L'humor el que fa és donar aire a la història, no? I encara que el que se narra no és un drama impactant, no?, que te deixi desolat, sí que hi ha dolor, sí que hi ha sofriment, i he de reconèixer que en alguns passatges em vaig passar una mica. I, bueno, la inclusió de l'humor, d'aquesta manera t'ofereix una alenada en el lector, no? És una pausa per poder continuar. I, sobretot, l'humor apareix perquè estem també ratllant d'una història quotidiana. I, bueno, a la vida, vulguis o no, hi ha humor.
0: Bé, un tercer element que ja hem apuntat que caracteritza l'estil de la novel·la és la intertextualitat, que és constant. El lector trobarà, al llarg de les pàgines de La mà tancada, una quantitat ingent de referències explícites o no, altres llibres, discos, sèries, pel·lícules, còmic, etc., que combines, però a la vegada, amb expressions i frases fetes de tota la vida, que són molt locals, i, de fet, hi ha qui diu que aquesta és una característica de la literatura de la postmodernitat. Però, bueno, sigui com sigui, què cerques quan fas ús d'aquests recursos? Sobretot d'aquesta part meta o d'intertextual, d'estar dialogant constantment amb altres obres.
1: Sí. Bueno, que també és una pregunta difícil, així que empraré les paraules d'en Pons Pons, que diu que sempre hi ha algú que diu les coses millor que tu. I si he d'emprar les meves paraules, diria que totes aquestes referències, serveixen per reforçar qualque idea, no? Com una coronació. Per altra banda, com a autors, no, mos nodrim i jo em nodresc de tot el que m'agrada, no? I si m'agrada, ho incorporo en els meus escrits, no? És com una esponja. També perquè sent que aquella cita que he sentit, que he llegit, em pertany. Ha estat escrita o creada perquè arribi a jo, de qualque manera, no? I l'art es crea i es llança per nosaltres. Jo, si compro un llibre, aquell llibre em pertany, no? Una altra cosa molt diferent és el plagi, que, però aquí no hi entraré. I també diria que el gust de les referències és una cosa també d'influències, no? Perec, per exemple, que és un autor que idolatre, ho feia molt, no? Hi ha un llibre seu, que ara no record, que està farcit de cites, no? Encara que ell no ho digui, però és pràcticament és un llibre fet de cites. I també volia fer referència a això que has dit de les expressions autòctones. També, bo, crec que això és important i que com autors illencs haurien d'incorporar a les nostres obres més que res per fixar aquestes expressions, que encara que nosaltres les diguem i apareguin en algunes cançons o en algunes obres també, crec que és important que ho faguem, com més millor. Per exemple, La mà tancada, hi ha una paraula fornellera, que crec que només deim els fornellers, que és catallufa. Aquesta paraula, per exemple, no surt ni a l'Alcover Moll ni en els llibres aquests recents d'en Francesc Riudavets, no apareix. I la paraula no apareix per a un món. No... I, de fet, hi ha gent, fins i tot de la meva generació, que ja no l'empra, que empra medusa, que és per fotre-li una gleba, saps? I és per això, saps? I també he de dir que jo tinc una memòria espantosa. Hi ha moltes coses que no se m'han fixat. Però intento ara recuperar moltes expressions, moltes paraules, no? I, per exemple, catallufa és una paraula que vull que perduri, saps? I per això la vaig incorporar i crec, no sé si pareix molt, però apareix, saps? I t'he dit, perquè vull que perduri. I me sembla molt trist que gent de la meva generació, sobretot gent de la meva generació, després les noves generacions, de fet hi ha lotets ara de 15 que no saben què és una catallufa. Que és tristíssim. I a les Fornellers, m'estic referint. I és que me causa molta pena que aquesta, per exemple, aquesta paraula desaparegui. No vull que desaparegui. I crec que és important que fixem aquestes paraules en les nostres obres.
0: De fet, sobretot quan els personatges parlen en estil directe, com que forma part de la col·loquialitat,
1: sí.
0: Per una qüestió de coherència, els teus personatges han de parlar emprant aquestes expressions. Així
1: sí.
0: Perdria...
1: Sí, exacte.
0: Perdria versemblança.
1: Sí, sí. Bueno, sí, sí.
0: Que aquí sí que hi ha un joc també molt ben trobat. Se n'ha parlat a vegades de registre lingüístic o de les varietats de registres que utilitzes que estan bastant ben situats per àmbits, per nivells.
1: Merci.
0: Bé, també es considera postmoderna la combinació de diverses tècniques narratives i formats alhora. Qui llegeix aquest llibre es trobarà llistes, decàlegs, poemes narratius, diferents formes d'explicar. En literatura catalana, me recorda molt el que feia Vicenç Pagès Jordà, però jo trobo que aquí hi ha d'haver segurament altres influències, o per què vas optar també per utilitzar
1: sí, sí.
0: Aquesta diversitat de tècniques, i ara segurament és el moment de posar alguns noms, m'imagino, damunt.
1: Sí, bueno, és com t'he comentat abans, això és purament influència, no? Jo tinc la sensació que la mà tancada hi vaig passar tot el que m'agradava, no? Des del realisme brut bucusquià, que és molt evident, però bueno, que està esquitxat amb certs elements de realisme màgic, també certs elements lírics... també passant per la poesia, no? Pes me'n record que es fa referència que és una idea extraordinària, no? Que bueno, per la gent que no conegui el llibre, està format per records que comencen tots en la mateixa fórmula, que és me'n recorda, tot que és una, per això és una d'aquestes idees que com a autor vols trobar, no? I que no trobaràs mai. Però bueno, i, bueno, també hi ha una referència a un llibre que es diu Autorretrat, de Eduard Lévé, que també és un llibre que idolat, no? Simplement és amullar coses sobre ell i és fantàstic, no? I bueno, després tot això de que comentes, no? Llistes, decàlegs... I, bueno, sincerament, en acabar la novel·la em vaig sentir bastant buit. I això fa una mica de por perquè no sé si seré capaç de tornar a fer una obra així, no? que m'hagi satisfet tant com aquesta. I després també crec que

0: Doncs, amb un parell de preguntes, alguna potser ja s'ha apuntat un poquet, però en primer lloc, et demanaria veure si hi ha algun aspecte de l'obra que no haguem tocat i que consideris que caldria comentar. I en segon lloc, és parlar, t'has dit fa un moment que vas quedar buit, després de d'escrit.
1: Sí, és una cosa molt sèria.
0: Però, bueno, això ja fa un temps.
1: Sí, no, ja fa temps.
0: Van,
1: Ja m'he omplert.
0: m'agradaria veure si tens en marxa algun projecte literari ara mateix del qual puguis parlar.
1: Bueno, respecte a llibres, simplement dir que continua viu i continuarà viu i que si com a lector cercau qualque llibre que sigui diferent, bueno, La mà tancada és un llibre bastant diferent i així és que seria una opció. I, bueno, respecte a projectes nous, tinc un esborrany de lo que seria la meva segona novel·la. Aquesta vegada estaria ambientada en l'estiu i tractaria de les conseqüències futures, no?, d'aquest estiu salvatge i depredador que patim i des que sembla que som incapaços de sortir o des que no volem sortir, no? Però, bueno, encara s'ha de treballar molt i, bueno, moltíssim per arribar a sentir que estic satisfet de la novel·la. Bueno, també hi ha la idea d'una tercera novel·la que, tot i ser una idea, està allà, no?, flotant, levitant, i segurament l'agafaré, no?, per escriure-la. També estic intentant col·locar la poesia, que, bueno, el que he estat fent aquests darrers mesos, o tot l'any aquest, he estat de revisar tot, bueno, sí, tot el que havia escrit de poesia, i, bueno, més o menys com han sortit 7-8 reculls de poemes. El darrer l'he de treballar més perquè és molt, molt curt, i, bueno, ja amb aquests 7 reculls estic intentant col·locar-los a qualque banda, que és molt difícil, però, bueno, no s'ha perdut l'esperança mai. I després també, finalment, bueno, aquest mes d'agost, que he tingut vacances, havia de fer un munt de coses. Per això havia de revisar la novel·la, i, bueno, no, però, bueno, l'únic que he fet ha estat escriure un monòleg teatral, que, bueno, la pregunta és, que, bueno, que és un primer esborrany, que crec que li falta una mica de potència en el text, que, bueno, i així és que el seguiria revisant. I això, la pregunta que me faig és, seré capaç d'interpretar-lo? Però, bueno, això és igual. Ja veurem, la cosa és escriure.
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.
0: A més de parlar en Txec Pons del seu llibre La mà tancada, la lectura del qual evidentment convidam a retrobar o a descobrir, volem proposar-li que ens recomani 3 llibres. I el primer, d'acord amb una juguesca en què hem demanat al nostre convidat que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, hauria de ser un llibre d'algun altre autor menorquí. Quina és aquesta recomanació?
1: Sí, bé, jo recomanaré El diable crucificat, d'en Joan Pons. És un poemari que narra la batalla de cartes a 31 entre Sant Antoni i el dimoni, que en Joan ambienta a Punta Nati, no? És un paisatge molt àrid i ventós, no? Un combat entre el bé i el mal, que també és dialectal. Els poemes van alternant, però les veus d'aquests dos personatges. I el recomano, sobretot, pel tipus de poesia, no?, per l'estil. Són poemes narratius, llargs, no?, escrits d'una manera molt directa i, bueno, una paraula molt precisa, que és molt característica d'en Joan, amb unes imatges que crea estiu, que fan fredat. I que és una poesia que a l'illa no és gaire comuna, no? O almenys jo no conec gaire gent que hagi triat aquest estil, per no dir ningú. però que per ser diferent no vol dir

0: si pitjor o que sigui millor, o que no sigui poesia. Però bueno, és tant aquest com l'anterior, que crec que és l'Illa dels arbres vençuts, són molt recomanables.
1: Mm-hmm. Aquest citat està publicat a Neopàtria i l'Illa dels arbres vençuts va sortir a Dia.
0: A Dia, doncs. Exacte. Mm-hmm.
1: Són llibres que, a més, són... Jo crec que es poden trobar encara fàcilment aquí al Manco a Menorca en llibreries i, si no, evidentment, per qualque cosa tenim biblioteques.
0: Sí, exacte.
1: Molt bé. Ampliem cercle i ara parlaríem d'una obra de la resta del conjunt de literatura catalana. Crec que el que fem és votar d'Illa, no?
0: Exacte, sí. Votarem d'Illa i m'ho anem a Mallorca. I jo recomanaré els bistecs de Pantera d'en Antonina Canyelles. I més o menys les raons són les mateixes que en l'obra d'en Joan. En aquest cas trobem poemes curts, que quasi són micropoemes, i en ells trobam humor, ironia, irreverència, reivindicació, contestació... No? Són poemes amb molta força, que són llançats quasi com a bufetades que són un plaer de rebre, no? Que li fot mos a temes com la religió, el patriarcat, el poder, la injustícia, l'alienació, etc. Crec que és una autora a descobrir, si no la coneixeu, i sobretot a reivindicar. És una poesia també que trob molt diferent.
1: Mm-hmm. A més, ella publica, si no m'ha xerrat, a Lapislàtzuli.
0: Exacte. Sí,
1: és,
0: sí.
1: Bé, té un editor a Mallorca que tot allò que li pot publicar... Ell creu molt i es ve que té una poesia molt particular i deliciosa a la vegada.
0: Sí, sí. I, bueno, el bistec aquest, Bistecs de Pantera, crec que és del 23, pot ser, i sé que ara n'acaba de publicar un també, en aquesta editorial que dius tu.
1: Mhm. I bé, i acabarem aquesta ronda de recomanacions amb un darrer títol i aquí ja agafam tota la galàxia sencera i veure què mos proposes.
0: Bé, com que hem ratllat de Pérec, recomanaré una novel·la seva que no és sa vida instruccions d'ús. Recomanaré L'Eclipsi, que en castellà es va traduir com El Segrest i crec que l'original és La Desaparició, en francès. No? Aquesta novel·la és una espècie de novel·la negra, que és molt original. És un joc. És història de dues desaparicions. No? La del protagonista i la d'una lletra, que, bueno, de vegades no hauria de dir, però, bueno, això surt per tot, no? Que en català ets... No, sí, en català ets la lletra A.
1: I en francès
0: ets la E. Ets la E.
1: La vocal més comuna.
0: Més comuna, exacte. És a dir, que a la novel·la no trobarem cap paraula on hi hagi la lletra A en català, no? I és un llibre tan ben escrit que no te'n dones compte de que falten paraules que duen la lletra A. És un llibre que reivindica aquest joc de la creació, perquè moltes vegades oblidem que crear és jugar.
1: Evidentment, tant en Joan Pons com en Antonina Canyelles com en Jos Peguer, autors totalment recomanables, i amb ells arribem al final d'aquest capítol de Lectures Retrobades. Esperam que almenys algun dels títols de què hem parlat avui, i especialment La mà tancada, hagin despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltes gràcies, Txec, per acceptar de participar en el programa. Ha estat un plaer venir a teva per parlar d'aquesta novel·la, tan ben parida que...
2: Abans de ser-hi, ara.
0: No, moltes gràcies a tu, Isma.
1: I moltes gràcies als nostres oients per la seva atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Salut!

ja és hora de partir, que és tard i vol ploure. I és qui no es pugui moure, haurà de quedar aquí. Et diré adéu amb una abraçada i amb una darrera cançó. Si vols, fins a matinada. Si vols, fins que et sol surti per sorit.

me'n duré d'aquí. Quan tot s'hagi acabat, que me'n duré d'aquí.

Ticket more, come a special, unse cherche una mentida. Que m'enduré d'aquí, quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

migjorn, a pesar de no tenir ajuntament, era un poble que, amb una personalitat molt definida. No sé com t'ho explicaria, però el migjorn tenia el seu color, per dir-ho de qualque manera, no? Ens definíem de la resta. És una gent constant, molt unida quan hi ha qualque cosa que per què lluitar, i una gent noble, diria jo, encara que quan s'enfada és un pot de cuidar-ho també. Sí. Però no hi ha dubte que Migjorn tenia la seva personalitat abans de no tenir juntament. Sí. Tal vegada ara estigui més diluït perquè ha vingut molta gent de fora i ara ja no és tan peculiar com era abans. Ara està més mesclada la cosa. Llavors Migjorn tenia el seu caràcter, no hi ha dubte. El caràcter migjorner, sí. Ha existit o existeix.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Podríem parlar de nou de la colonització que hem viscut durant més de 300 anys. Rubianes, digue'ls-hi-ho.
2: A mi la unitat d'Espanya me suda la polla por delante.
1: Però nosaltres també colonitzem, excloem o abusem del nostre poder com a persones blanques? La resposta és sí.
3: Molts cops ens autodominem com un poble solidari. Fem referència al nostre agermanament amb el Sàhara, Kurdistan o Palestina. Abanderem la solidaritat internacional dels brigadistes quan necessitàvem ajuda davant l'amenaça feixista o quan d'altres n'han necessitat i hem baixat en massa el País Valencià a treure fang. Fardem de l'increïble i viu moviment associacionista i d'entitats que han teixit una xarxa forta i de suport mutu. O, si som més convergents associates, parlem de la Marató de Catalunya, com l'acte de solidaritat de l'any on posar-hi 10 aurillos per sentir-nos solidaris.
4: És gravíssim!
3: No ens malinterpreteu, no creiem que estiguin malament en si mateixos actes com els de la Marató, però és un fet que si la riquesa del món es fos repartida de forma justa, molt probablement no serien necessaris aquest tipus d'esdeveniments tan espectaculars.
1: Però tots sabem que la contradicció i l'hipocresia també forma part de nosaltres. I sense desmereixer totes les gestes increïbles que hem fet i creat com a nació, cal que posem focus en alguns aspectes als quals hauríem d'aprendre, reflexionar i reparar. Avui, parlant de fronteres en l'àmbit cultural, volem posar sobre la taula reflexions sobre qui deixem fora de la nostra cultura. I ens volem fotre canya a nosaltres mateixos com a blanquets que hem d'adquirir més perspectiva antiracista i deixar d'idealitzar les habaneres, que, bueno, que molen, però alhora no.
3: Ja, bueno, i de fet, sobretot després de conèixer les últimes notícies sobre l'autor del meu avi, que dona una mica de mal rotllet. Però bé, no entrarem en això, Anna, no?
1: No, vinga, tirem. El que ens diu la diputada catalana Najat és això.
5: Han sigut moltes vegades, però com tens tan interioritzat que forma part de la teva vida, ho normalitzes. Jo no dic que Catalunya és un país racista, però sí que negar que existeix el racisme seria hipòcrita.
1: I és que innegablement hem sigut educades en una cultura que té el racisme immers. I dades com l'informe anual Invisibles de les companyes de Sos Racisme ens mostren que hem de reflexionar i ens hem de responsabilitzar més sobre aquesta temàtica que hem deixat bastant de banda.
3: De fet, l'informe ens dona dades tan escandaloses com que el 23,8% dels casos de discriminació racista a Catalunya es donen l'accés a drets socials. O que també els discursos d'odi han augmentat en un 100% i que la majoria han sigut difusos per polítics i mitjans de comunicació. També que el 61% de situacions de racisme no s'arriben a denunciar. I és que el racisme es troba en tots els àmbits. L'educació, la salut, l'habitatge o els serveis socials i, òbviament, també en l'àmbit cultural.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb llentrisca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Jo tenc un armari molt ben adornat, una cuera rompuda.

Sembla que el vent avui bufa més fort. La pluja fina banya el negre asfalt. Emmirallant les ombres de l'entorn. A la costa corbada

una gavina guaita dalt d'esmon. Es penja la morada i mira el sud. En un instant estira i pren el vol.

les canyes braves fiblen allà al fons. A la colàrsega dormida arriba el sol. Les fues mortes cauen lentament. Geuen al fang vençudes del seu temps. No hi ha un destí que es trobi més a prop. Deixa't endur segues cap a l'hivern. Quan sents que tot canvia lentament i saps que tot retorna

0: Aquí estem amb Xafogó, amb dos dels seus membres, en Joel i Nairaya. Benvinguts, gràcies per ser en aquest programa de Ràdio Far. Vos explicava antes i vosaltres també ens hi compten els oients que tenim podcast a la web, per xarxa, estem a Ràdio Far, estem per tot, i també tenim una FM que no me la sé, però la posaré perquè la tinc memoritzada en el cotxe, no sé quin nombre és, però també podeu escoltar Ràdio Far, que posa música menorquina de tot tipus, i ho podeu escoltar per la ràdio on sigui. Jo no me'n recordo el nombre, però ho posaré baix. Xafogó, hem escoltat aquest tema Fornells, que és un tema, com el definiríeu? De què va aquest tema, vam?
1: Però al final tracta de nosaltres, de... Pues el que són els menorquins de Menorca per estiu, ganes, pues això, ganes de festa, platja, i... Sí, això...
0: un tema estiuenc, sí.
1: Exacte.
0: Fantàstic. I res, volia saber tots dos com començau. Jo sé que en Joel toques trombó, va començar amb un instrument, va començar a cantar directament. Com començau a agradar vos la música? Hi ha qualsevol moment definitor així peliculero o no?
1: Individual o com a grup?
0: Individual, després anem en el grup.
1: Bé, pues, al final això, pues, de petit comences amb la música, tal, després dius, hòstia, que a lo millor... Cantar no serveix per cantar només en els sopars familiars. A lo millor serveix per alguna cosa més. A lo millor puc aprofitar. Pues te fiques a classes, tal, no sé què, i al final, pues mira, quan te dones compte, estàs a un conservatori...
0: Ja. Liant tot els capvespres, allà, fins que acabes amunt i avall. I en el cas...
2: Jo, pues igual, que canto així de petita... Uh-huh. La meva família sempre ha estat supermusical. O sigui... hi ha hagut música sempre, i això, que t'ajuntes amb gent i dius, pues, a lo millor sí que serveixes per alguna cosa més que petjar guinaldos de nada. I, pues, res, pues, t'ajuntes amb gent que t'omple, te motiva i, pues, acabes sí. A una banda.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Amics, amigues, ja hi tornem a ser. Un altre programa de la Gramola, i en aquest cas farem un recorregut per alguns dels saxofonistes de Menorca. Saxofonistes clàssics, altres de jazz, joves, vells, de Ciutadella, de Mitjorn, del Castell o de Mó. Músics que bufen i que mos regalen música amb el saxo. Diferents maneres de fer música, però sempre amb les ganes de fer-mos emocionar amb les seves melodies. I és que, amics, en tenim de molt bons aquí, eh? En tenim de molt bons.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Una sola pregunta pot contenir més pólvora que mil respostes. Benvingudes i benvinguts. Hola a tothom. Quan anava a l'institut, hi havia un professor a qui els alumnes anomenaven en Perquè. Va rebre aquest mal nom perquè quan feia una pregunta i qualcú responia, jo no, perquè era un alumne tímid i insegur, i quan me preguntava, jo deia que no ho sabia, i ala, que contesti un altre. Ell sempre repreguntava, i això, perquè. Llavors, es tornava a respondre, i ell tornava a repreguntar, i això, perquè. I així, mos hi podíem estar quasi mitja classe, com si haguéssim entrat en un bucle espai-temporal. Déu salat, era de lo més irritant. No ets tu, el professor? No va ser fins molts anys després que em vaig preguntar com és que ho feia. Era així de cabró o ho feia per qualque motiu? I vaig arribar a la conclusió que no era un cabró. De fet, era i encara és un gran professor. I que ho fa perquè només fent preguntes pots arribar a l'arrel d'una resposta. Començam el programa d'avui amb aquesta cita de l'autor de El món de Sofia, Justin Gardner, per introduir un llibre molt, molt, molt especial. Un llibre compost exclusivament de preguntes. Avui, el sentit interrogatiu de Padgett Powell. Jo som en Jack Pons i això és Biblioteca Catalana.

0: Comencem? Pots reconèixer aquesta cançó? És Why Does My Heart Feel So Bad, de Moby? Què li passa en el protagonista d'aquesta cançó perquè el seu cor et senti tan malament? Sabies que Moby és parent de Herman Melville i que per això es va posar el nom artístic de Moby? Has llegit Moby Dick? Has vist mai una balena? T'agradaria nedar entre balenes? Vas tenir por d'anar a nedar després de veure Tauró de Steven Spielberg? Ets d'aquelles persones que a la platja s'endú un llibre? Quin tipus de llibre t'enduries per llegir a la platja? T'enduries un llibre com aquest? Es pot dir que és una novel·la? Serà millor que una novel·la? Importa de debò que sigui o no una novel·la? Trobes que un llibre escrit exclusivament de preguntes és una idea provocadora, intel·ligent, curiosa, diferent? A qui trobes que es dirigeix directament aquesta novel·la? Trobes que t'intimidaria, te faria riure o te faria plorar?
1: Per què els fiets tenen més calor que les fietes? Per què creixem i després en collim? Per què les plantes són verdes? Perquè els animals tenen època de criança i les persones crien totes a tot l'any. Per què dormim a la nit i no al dia? Per què ens agrada fer preguntes? Per què el foc és vermell?
2: Per què me va bé un cafè quan m'aixeques de matí? Per què vull trascar el camí de la raó i no de la fe? Perquè cercam el perquè de tot el que no entenem. Perquè quan fem un aixem, les parpelles sempre juntes. Perquè sempre ens feim preguntes de respostes que no volem.
3: A quines parts del cos te pot agafar una tendinitis i on fa més mal?
0: Has llegit qualque cosa que s'assembli a aquest llibre? Pot ser te recorda me'n record de Joe Braniard o George Perec? Has llegit qualcun d'aquests dos me'n record? Te'n recordes que em vaig fer un bibliofric a la primera temporada? Vas escoltar el programa? Te va agradar? Com és que sempre m'agrada tant sortir del tema? Serà que som un poc postmodern? Per on anava? Anava per qualque banda? Trobes que aquest autor és un geni o que està com una puta cabra? Si el llibre està fet sols de preguntes, es podria dir que és un llibre inesgotable, sense final? És això darrer una metàfora o estic sent literal? Creus que la novel·la té límits? Quins són els límits de la ficció? Quin sentit té escriure una novel·la a base de preguntes sense resposta? És això la natura primera de tota creació? L'autor mos està mostrant el significat de despertar cada matí i modelar el jo? Te vols conèixer?
4: Es pot sortir si ets fora?
5: I entrar si ets dins?
6: Què va existir primer? La gallina o l'ou? Si tenim un gall dalt una teulada, cap a on caurà l'ou que post?
5: Si dus un tanga en hivern, es refredaràs?
4: Si un ou mudo tanga, què passa amb la gallina?
7: Cada quant es canvien els llençols i els raspalls de dents?
5: Si fossis un superheroi, quin superpoder t'agradaria tenir?
0: Creus que aquest llibre es podria exposar en un museu? Quins artistes coneixes que podrien haver escrit aquest llibre? Duchamp, Magritte, Kahlo? És la incertesa el que defineix els nostres dies? O defineix en general la vida? És aquest llibre la plasmació de la incertesa de la vida? O potser és una constatació de lo efímer de l'existència i a la vegada una convidada a que mos enriguem? Trobes que amb aquestes preguntes sense fi l'autor intenta esbrinar els límits del sentit? Quin sentit té una novel·la? Trobes que llegir aquest llibre seria un desafiament? Creus que aquest desafiament té a veure amb respondre sols amb un sí o un no, sense atendre a la infinita gamma de colors que enriqueix el món? Es pot viure eternament en les paraules?
6: Quina lectura t'ha fet connectar amb l'absència de qualcú estimat?
7: Quina és la lectura que provoca la malaltia de la son?
6: Quina postura és la més còmoda que necessites per llegir i quina és la més extravagant?
7: Quina lectura no has pogut acabar de llegir?
6: És d'aquests que quan vas vàter necessita endur-se'n un llibre?
8: Si només poguéssiu veure el món en un sol color, de quin color voldríeu veure'l? I si no fossis un humà, quina espècie series o què series? Què és el primer que penses quan et despertes? Quantes persones creus que ara mateix estan fent l'amor? Quina és aquella música que escoltes però que mai confessaries en públic que l'escoltes? Si haguessis de triar entre un diners tota la vida o una vida plena, què triaries?
0: Es pot escriure la novel·la de la nostra vida només amb preguntes? Poden les preguntes produir un canvi en la nostra manera de pensar i en la nostra manera de percebre el món? Sentir un munt de preguntes seguides té una musicalitat especial, com un poema? Series capaç de llançar a qualcú més de 100 preguntes? Quin tipus de persona és capaç d'escriure una bogeria de llibre com aquest? Per quins motius? Te sembla que el programa d'avui és la millor manera d'expressar la meva fascinació per aquest llibre? Què t'ha semblat el programa? Trobes que n'hauria de fer més d'aquest tipus? Me podries recomanar qualque llibre que vagi per aquests tirs? Me vols preguntar qualque cosa? Contestaràs qualcuna d'aquestes preguntes? Què faràs amb les respostes? Te serviran de qualque cosa? Creus que encara té sentit continuar fent preguntes? Me deixes que te faci una última pregunta? Què t'agradaria que te demanés? Ha arribat el moment d'acabar el programa.
8: Quina part del teu cos t'agrada més? O quina part del teu cos creus que crida més atenció? Ets una persona que prefereix el sexe quan despertes o abans d'anar a dormir? Quan surts amb els teus amics, t'agrada que et toqui una taula rodona o una quadrada? Si demà s'acabés el món, què faries avui? Ets més d'amics o de parella? I el teu cor, a quin ritme batega?
0: Jo crec que sí, que ha arribat el final del programa, perquè com aquest llibre, aquest sentit interrogatiu, mos hi podríem estar hores i hores fent preguntes. Vull agrair la col·laboració a tota la gent que ha aportat i afegit preguntes en el programa d'avui. Preguntes que no són més que un mecanisme per entendre la incertesa d'aquesta vida. Deim adeu citant en el poeta Wallace Stevens, qui diu que la confiança, com l'art, mai prové de tenir totes les respostes, sinó d'estar obert a totes les preguntes. I també feim una altra pregunta. Com de profund és el teu amor? De Rapture. Si vos he de ser sincer, crec que encara som aquell alumne tímid i insegur que no vol que li facin preguntes. Potser és hora d'aplicar-me aquestes coses que predic i començar a fer-me preguntes. Però què voleu que vos digui? S'està tan bé sent el burro del poble. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima.

i torno a casa sola. Una festa sense música, un centenar d'homosexuals i vàries copes.

0: Bé, Joan, què en penses d'aquest llibre justament enguany que fa 25 anys que el vas publicar?
1: Vull dir que és una novel·la que aguanta, no? Vull dir que jo sempre dic que només hi ha un crític literari, no? I que el crític literari és el temps, no? I el mateix autor, a vegades, encara que una obra hagi, en el present hagi estat molt, molt ben considerada, ell mateix, quan llegeix aquesta obra, al cap de 25 anys, s'adona si s'aguanta o no s'aguanta, no? El laberint de les girafes, molts de lectors, fins i tot encara Manuel, que era un altre dia seré del poble de Ferreries, em va dir que era la tercera vegada que llegia el laberint de les girafes, no? Vull dir que és un llibre que s'aguanta, que sempre acompanya i del qual estic molt, molt satisfet.
0: Molt bé, començarem parlant pel títol de l'obra, que és metafòric, i bé, al llarg de les 317 pàgines que conformen el volum, no trobem cap referència ni als laberints ni a les girafes, tot i que la idea de construcció dins de la qual els animals de coll llarg, tot i estar perduts i no conèixer-ne la sortida, poden veure que hi ha més enllà dels murs, lliga la temàtica de l'obra. La memòria i també la construcció de la identitat. De fet, a partir de la pèrdua d'aquesta memòria que pateix el protagonista, Eduard Pelegrí, associada a la malaltia de l'Alzheimer, la novel·la esdevé, a través de 7 llargs capítols i un epíleg, un recorregut laberíntic a través del temps de la memòria, en un intent de reconstruir la història de 7 generacions d'una família ubicada a la geografia mítica de Morella, i de retruc també a Sant Blancat i altres indrets a l'illa de Tabarca, molt semblants, per cert, a Cala Galdana, a Ferreries i a Menorca, en un moment en què una nova era, eufemísticament anomenada de progrés, que hem escoltat aquí simbolitzada per l'asfaltat dels carrers, que és la del turisme i la destrucció del territori, és a punt d'esbocar un món que només el record del qual podrà ser testimoni. Som, Joan, girafes dins del laberint. Quin paper juga la memòria, la seva pervivència en aquesta novel·la?
1: Sí, aquest títol està lligat a una anècdota. Jo ja havia entregat la novel·la, ja havia de publicar la novel·la a Proa i l'editora Nisidro Cònsul, i teníem un amic en comú, en Jordi Puntí, i Nisidro Cònsul va consultar en Jordi Puntí de aquest títol, de què li semblava. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos... que el títol que jo li havia entregat a Nisidro Cònsul era Els ecos de l'horitzó, no? Que és un capítol de la novel·la. No? I jo em semblava que Els ecos de l'horitzó en els illencs és una mica com la memòria, no? I que la memòria aquesta que es va diluint, i que ens arriba com un eco a través de l'horitzó. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos de l'horitzó no funcionaven, no? Que no trobava que fos una paraula prou catalana perquè funcionés. No? I en Isidro Cònsul va dir, has de fer un títol nou i la novel·la surt d'aquí, o entra en impremta d'aquí una setmana. I no sé per què em vaig pensar en una altra analogia de la pèrdua de la memòria, que és unes girafes trescant dins un laberint. A Barcelona hi ha el laberint d'Horta, que hi anava molt en aquella època, trescant dins un laberint i veient la realitat que els humans que trescant dins aquest laberint no poden veure, no? I me va semblar, jo li vaig dir, el laberint de les girafes. Bueno, i va quedar entusiasmat, també ho van comentar amb en Jordi Puntí, que també som molt amic, i va dir, és un títol inèdit, fantàstic, vull dir, ningú te'l copiarà, vull dir que no... això, i va acabar amb el laberint de les girafes. I ja se'm vas incidint en aquesta idea de fer una analogia de sa memòria, no? Vull dir que... Els ecos de l'horitzó era una analogia de la memòria, el laberint de les girafes també, i la malaltia d'Alzheimer és no una analogia, sinó una realitat de la pèrdua de la memòria, que era el tema que m'interessava.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Cares a mig de l'aigua, de Janet Frame, és una novel·la duríssima per sa temàtica, però magistral en sa forma. I és d'aquells llibres que jo tinc dins sa memòria i crec que m'acompanyarà. M'acompanyarà molts anys més. Publicada originalment el 1961, aquesta obra neix arran de l'experiència vital de l'autora. Janet Frame la va començar a escriure per recomanació del seu psiquiatre, que li va demanar que escrigués unes memòries del seu pas per diversos hospitals mentals a Nova Zelanda. Era per curar una ferida. Però ben prest ella diu que el relat se li va desbordar i va entrar de ple en sa ficció. I d'aquí en va sortir una obra literària com una catedral. El que fa que Cares a mig de l'aigua sigui una novel·la tan poderosa no és només el que explica, sinó per jo com ho explica. L'estil de Janet Frame és com a fragmentari, poètic, no sé, per jo és molt original. O sigui, tal vegada de qualsevol moment podeu trobar que és una lectura exigent, però jo crec que val la pena entrar-hi perquè, o sigui, qualsevol moment a vegades no acabes d'entendre què està passant, però jo crec que es bo deixar-se endur perquè la trobareu preciosa. La protagonista és Istina Mavet, una jove ingressada en un hospital psiquiàtric. El motiu de l'ingrés acaba sent gairebé irrellevant, perquè una vegada dins, Istina deixa de ser una persona. Perd els drets, la dignitat i la identitat. Allà dins, els metges i les infermeres les tracten com a nombres, com a animals, i no tenen ni rastre d'empatia per elles. El llibre retrata d'una manera que, sincerament, escarrufa bastant, com era ser una dona amb una malaltia mental en els anys 60. Aïllament, maltracte físic, maltracte emocional, abandonament també per part de les institucions, molts de deliris induïts per els medicaments, perquè anaven supermedicades tot el dia, i la por constant que tenen en els electroxocs i, sobretot, el més greu de tot, que era la lobotomia, que els aterrava. Elles tenien molta por d'acabar lobotomitzades, perquè, per desgràcia, era una pràctica molt freqüent quan no sabien com curar aquella persona. Per sort, l'autora va poder sobreviure a les seves duríssimes experiències ingressada en hospitals psiquiàtrics i va aprofitar-les per escriure aquesta meravellosa novel·la, que ara ja la podem llegir com un clàssic inoblidable de la literatura anglosaxona del segle XX. Doris Lessing diu de Janet Frame: quina dona tan extraordinària, per haver superat els obstacles que va superar i haver sabut donar-los tan venuts a la seva obra, d'una manera tan original. La teniu disponible en català a l'editorial Trotalibros, que la va publicar el 2022 amb una traducció de Xavier Pàmies, veritat que una traducció que m'agrada bastant i que crec que li fa plena justícia a aquesta autora tan única. Com us deia, és una lectura que pot ser complicada, potser no l'agafeu en moments que tingueu poc ànim, perquè és una lectura dureta, però crec que és molt necessària i espero que us atrevigueu, perquè segur que us ajudarà a reflexionar sobre les malalties mentals i el seu estigma i tractament social, sobretot en el passat.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Ara mateix escoltareu una cançó de Suqui Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat se'n vull, publicat el 2026.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.